0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i calorós, de ple estiu, amb sol i cel clau, amb algun nuvolat al final del dia, amb una temperatura que ha pujat de nit, s'ha situat en els 20 graus, arribant a ser la primera nit tropical de l'any, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir, voltarà els 29, amb una humitat una miqueta més alta i amb xafogor. Vent feble amb terral a la primera hora del dia i marinades de xaloc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol baixant a arrissada al final del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia ha interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i els dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem plasmar sobre per escrit aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
1: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
5: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula, i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
1: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
2: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
6: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
1: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
7: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i hem tingut ja la primera nit tropical de l'any, ja que hem tingut 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27, serà semblant a la d'ahir, i amb una humitat moderada. Vent feble amb terral a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. Demà tindrem un temps més variable, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols prims a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit per sobre dels 20 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 26 i 27, baixant unes dècimes, però amb una humitat més alta i una mica de xafogor. Vent feble, en domini del xaloc, la major part del dia i fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí, i a la tarda, i també es mantindran a la tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que es mantindrà de nit i tornarà a pujar de dia i estarà entre els 20 i 27 graus, amb una humitat força alta. Vent feble, amb marinades i situació marítima tranquil·la, amb mar arrissada al matí i una mica de marejada a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Bibliogenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Bona, què tal? Bona tarda.
0: I Núria, explica'ns una mica, què ens has preparat per l'edició d'avui?
1: Doncs al juny ja comença la calor, comença la platja i l'activitat de la biblioteca també comença a ralentitzar pels mesos d'estiu i agafar forces per tornar al setembre. Llavors, tindrem dues exposicions aquest mes. Una serà molt curteta, d'una setmana, de l'1 al 6 de juny, i acollirem l'exposició que es titula Amb Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Aranxa i que molta gent ja coneix.
0: L'Aranxa Manrique, sí.
1: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca i que qui tingui ganes i pugui, el dimecres 10 de juny, a 6:45 de la tarda, farem la inauguració. Molt bé, després de les exposicions, doncs tenim una activitat familiar. Ja dic, això ho aturem bastant perquè els contes el dissabte, quan hi ha platja, doncs ja la platja tira molt. Tot i així, programem un conte aquest cop en divendres perquè el 5 de juny, precisament, celebra l'efemèride del Dia Mundial del Medi Ambient. I és a través de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles que ens han convidat a participar en aquesta hora del conte, que es titula La Cora del Mar, que anirà a càrrec del Centre d'Estudis del Mar de Sitges. És un conte adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys i el que ens porten al Centre d'Estudis del Mar és una experiència narrativa i sensorial a través de la història d'una nena que estima molt el mar i que viatja amb la seva família per conèixer comunitats d'arreu del món. O sigui que farem un viatge pel mar fins a llocs remots. Recordem, divendres 5 de juny a 6:45 de la tarda. Mm-hmm. Què més tenim?
0: Què més, vinga.
1: Tenim a la Wins Visita, ja sabeu que és un espai mensual, no?, que a través de Libertània, d'aquesta associació literària liderada per Joaquim Micó, doncs ens porta cada mes o un llibre o un escriptor o una activitat relacionada amb la literatura i amb la creació literària. En aquest cas, ho celebrarem no el darrer divendres de mes, perquè després ho comentarem, però ja fem horari d'estiu i llavors hem hagut de canviar una miqueta de programació, i serà el divendres 12 de juny, a 6:00 de la tarda, com sempre, i aquest cop ens visitarà l'Alexandra Di Stefano. És una escriptora que va ser finalista de Premi Planeta el 2020 amb la novel·la El sueño de una sombra. I l'Alexandra el que farà és un microtaller d'escriptura automàtica. O sigui que serà una sessió bastant pràctica, entrada lliure, convidem a tothom. I de l'Alexandra podem dir que, malgrat que té uns cognoms italians, no?, el seu origen és català, ella va néixer a Barcelona i es va dedicar més de 20 anys a ser periodista internacional a l'agència EFE, concretament al territori d'Orient Mitjà. A dia d'avui, ella es dedica a escriure, a dissenyar joies i a fer classes de meditació. Per tant, és una persona força interessant per poder, que tenim l'oportunitat de conèixer-la aquí a la nostra biblioteca.
0: I tant, i tant. Què més? Què més tenim?
1: Llavors, ja el dilluns dia 15, ja acabem amb la programació de juny, també tindrem una activitat singular perquè tindrem dos autors convidats, però que a més hi haurà no només literatura, sinó també música. Ho explico. En el marc del Club de Lectura de Novel·la Cubelletres, que el modera l'Helena Cejas, es llegeix Veu de Foc. Veu de Foc és una novel·la en què el protagonista es vol convertir en un cantant d'èxit a l'Espanya dels anys 70. Situem-nos, no?, època de Nino Bravo i de d'aquells grups, Los Bravos i tot això, i llavors ve a ser una persona d'aquell món, i, bueno, un grup de nois d'un barri de Barcelona que comencen a tocar música, se'n van a Benidorm, allò típic que havien de tocar a les nits pels turistes, però clar, es topen amb el costat fosc de la indústria discogràfica, no? Quan ells volen agafar més èxit, van a Madrid, tot el que hi ha al darrere dels promotors i tal. Llavors, bueno, és una novel·la força entretinguda, feta a quatre mans, perquè hi ha dos autors, que un és la Neus Arqués i l'altre és el Jordi Meia. Llavors us explico una miqueta. La Neus és escriptora i també és analista especialitzada en gestió de la visibilitat. Sobretot treballa per donar visibilitat a dones i escriptors, no?, de com aconseguir que la seva obra i la seva persona sigui coneguda. També és professora de comunicació i marca personal. De fet, jo a la Neus fa molts anys la vaig conèixer en un taller, justament una formació sobre marca personal. I bueno, des de llavors la vaig anar seguint, ella ha fet diverses novel·les i bé, l'any passat van treure aquesta Veu de Foc, la vaig trobar a Sant Jordi a Barcelona i va ser quan vaig dir, t'agradaria venir a Cubelles a presentar el vostre llibre? Va dir, doncs endavant. El Jordi Meia, ell és periodista musical i director de la revista Rock Zone, val? Encara ell també actua de forma periòdica, de fet, havíem de fer aquesta trobada a una altra data i ho hem hagut de moure perquè tenia un bolo, un concert, i ell és el músic que ens portarà aquesta música el dia de la trobada, que no sé si ho he dit, però és dilluns 15 a 6:45 de la tarda, val? Com a anècdota també dic que tots dos van ser guionistes del documental Mític 70, que és un documental que va sortir a la televisió valenciana A Punt, que recomano molt de veure'l perquè és molt interessant, no?, de tota aquella generació de músics valencians que van anar triomfant. I a més el Jordi també va ser guionista d'aquell documental Parxís, que està a Netflix, sí? I que també és molt interessant perquè, bueno, veus una mica què va passar amb aquests nanos, no?, que van tenir aquella fama, no?,
0: i tant,
1: tan, tan impressionant.
0: Sí, sí.
1: Doncs bé, amb això pararem ja la programació de juny. Recordar que a partir del 15 de juny, justament, comencem l'horari d'estiu a la Biblioteca de Cubelles, i aquest horari el que implica és que els divendres a la tarda i el dissabte al matí resta tancada. La resta d'horari segueix igual. Per tant, recordem, a partir del 15 de juny obrirem les tardes de dilluns a dijous, de les 3 a les 8 del vespre, i obrirem els matins de dimecres i de divendres, de 9:45 a 2:45.
0: Què més? Alguna cosa més?
1: Bueno, també convidar a tothom que forma part dels clubs de lectura, doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny, tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran, i reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu.
0: A l'estiu alguna cosa farà la biblioteca? Per això mantindrà part de l'agenda?
1: A l'estiu aturem els clubs de lectura, xerrades, presentacions, tot això. S'intentarà programar algun taller al juliol, i a l'agost sí que ja tenim una setmana de tancament, de vacances, que és la setmana de la Festa Major, i no, llavors a l'agost la gent està molt més per vacances, per festa.
0: I tant.
1: Però bueno, la lectura no s'atura, sí, vull dir, sí. La biblioteca seguirà oberta. Podem venir a buscar llibres, i és l'ocasió perfecta, doncs, per agafar aquelles novel·les que al llarg de l'any, doncs, dius, és que no em dóna temps, no? Doncs ara que tenim una miqueta de temps, agafar i anar a la platja, anar a la muntanya i a sota d'un arbre, doncs gaudir de la lectura a la natura.
0: Molt bé. De cara al setembre és com l'inici del curs, tornaríeu a reprendre una mica, mica,
1: sí,
0: en mica, no?
1: Sí, comencem els contes, a l'octubre comencem els clubs de lectura, alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
0: Molt bé, doncs no sé si ens deixem, Núria, alguna coseta més.
1: No, jo crec que
0: hem repassat de moment l'agenda del mes de juny,
1: sí,
0: que podríem dir, seria l'últim Bibliogenda, faríem un descans, Núria, o encara...
2: Si podem programar alguna coseta al juliol, podríem venir a explicar-la.
0: Molt bé. Doncs al moment encara no acomiadem
2: el programa.
0: El descans el farem de cara a l'agost, doncs, no?
2: D'acord. Sí, sí.
0: Vinga, Núria, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Adéu.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i hem tingut ja la primera nit tropical de l'any, ja que hem tingut 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27, s'ha semblant a la d'ahir, i amb una humitat moderada. Vent feble entrarà a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. Demà tindrem un temps més variable, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols prims a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit per sobre dels 20 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 26 i 27, baixant unes dècimes, però amb una humitat més alta i una mica de xafogor. Vent feble, domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí i a la tarda, i també es mantindran a la tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que es mantindrà de nit i tornarà a pujar de dia i estarà entre els 20 i 27 graus, amb una humitat força alta, vent feble, amb marinades i situació marítima tranquil·la, amb mar arrissada al matí i una mica de marejol a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC, el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i els dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem, i doncs plasmar sobre per escrit aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
1: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
5: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula, i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
1: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Unit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
6: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
7: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
1: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles-Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple la Ribes-Olivella o Roquetes-Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles-Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Si vols fer la compra bé, estan a carrer.
9: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal

0: aquí al Bon Dia Cubelles.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat amb cel clar al matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i hem tingut ja la primera nit tropical de l'any, ja que hem tingut 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27, s'ha semblant a la d'ahir, i amb una humitat moderada. Vent feble entrarà a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà tindrem un temps més variable, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols prims a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit per sobre dels 20 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 26 i 27, baixant unes dècimes, però amb una humitat més alta i una mica de xafogó. Vent feble, en domini del xaloc, la major part del dia i fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí, i a la tarda, i també es mantindran a la tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que es mantindrà de nit i tornarà a pujar de dia i estarà entre els 20 i 27 graus, amb una humitat força alta, vent feble, amb marinades i situació marítima tranquil·la amb arrissada al matí i una mica de marejada a la tarda.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Bona, què tal? Bona tarda.
0: I Núria, explica'ns una mica, què ens has preparat per l'edició d'avui?
1: Doncs al juny ja comença la calor, comença la platja i l'activitat de la biblioteca també comença a ralentitzar pels mesos d'estiu i agafar forces per tornar al setembre. Llavors, tindrem dues exposicions aquest mes. Una serà molt curteta, d'una setmana, de l'1 al 6 de juny, i acollirem l'exposició que es titula Am Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Arantxa i que molta gent ja coneix.
0: L'Arantxa Manrique, sí.
1: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca i que qui tingui ganes i pugui, el dimecres 10 de juny, a 6:45 de la tarda, farem la inauguració. Molt bé, després de les exposicions, doncs tenim una activitat familiar, ja dic, això ho aturem bastant perquè els contes el dissabte, quan hi ha platja, doncs ja la platja tira molt. Tot i així, programem un conte aquest cop en divendres, perquè el 5 de juny, precisament, es celebra l'efemèride del Dia Mundial del Medi Ambient. I és a través de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles que ens han convidat a participar en aquesta hora del conte, que es titula La Cora del Mar, que anirà a càrrec del Centre d'Estudis del Mar de Sitges. És un conte adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys i el que ens porten al Centre d'Estudis del Mar és una experiència narrativa i sensorial a través de la història d'una nena que estima molt el mar i que viatja amb la seva família per conèixer comunitats d'arreu del món. O sigui que farem un viatge pel mar fins a llocs remots. Recordem, divendres 5 de juny a 6:45 de la tarda. Uh-huh. Què més tenim?
0: Què més? Vinga.
1: Tenim a la Wins Visita. Ja sabeu que és un espai mensual, no?, que a través de Libertània, d'aquesta associació literària liderada per Joaquim Micó, doncs ens porta cada mes o un llibre o un escriptor o una activitat relacionada amb la literatura i amb la creació literària. En aquest cas, ho celebrarem no el darrer divendres de mes, perquè després ho comentarem, però ja fem horari d'estiu i llavors hem hagut de canviar una miqueta de programació, i serà el divendres 12 de juny, a 6:00 de la tarda, com sempre, i aquest cop ens visitarà l'Alexandra Di Stefano. És una escriptora que va ser finalista de Premi Planeta el 2020 amb la novel·la El sueño de una sombra. I l'Alexandra el que farà és un microtaller d'escriptura automàtica. O sigui que serà una sessió bastant pràctica, entrada lliure, convidem a tothom. I de l'Alexandra podem dir que, malgrat que té uns cognoms italians, no?, el seu origen és català, ella va néixer a Barcelona i es va dedicar més de 20 anys a ser periodista internacional a l'agència EFE, concretament al territori d'Orient Mitjà. A dia d'avui, ella es dedica a escriure, a dissenyar joies i a fer classes de meditació. Per tant, és una persona força interessant per poder, que tenim l'oportunitat de conèixer-la aquí a la nostra biblioteca.
0: I tant, i tant. Què més? Què més tenim?
1: Llavors, ja el dilluns dia 15... ja acabem amb la programació de juny. També tindrem una activitat singular perquè tindrem dos autors convidats, però que a més hi haurà no només literatura sinó també música. Ho explico. En el marc del Club de Lectura de Novel·la Cubelletres, que el modera l'Helena Cejas, es llegeix Veu de Foc. Veu de Foc és una novel·la en què el protagonista es vol convertir en un cantant d'èxit a l'Espanya dels anys 70. Situem-nos, no? Època de Nino Bravo i d'aquells grups, Los Bravos i tot això. Llavors ve a ser una persona d'aquell món i, bueno, un grup de nois d'un barri de Barcelona que comencen a tocar música, se'n van a Benidorm, allò típic que havien de tocar a les nits pels turistes, però clar, es topen amb el costat fosc de la indústria discogràfica, no? Quan ells volen agafar més èxit, van a Madrid, tot el que hi ha al darrere dels promotors i tal. Llavors, bueno, és una novel·la força entretinguda, feta a quatre mans, perquè hi ha dos autors, que un és la Neus Arqués i l'altre és el Jordi Meia. Llavors us explico una miqueta. La Neus és escriptora i també és analista especialitzada en gestió de la visibilitat. Sobretot treballa per donar visibilitat a dones i escriptors, no? De com aconseguir que la seva obra i la seva persona sigui coneguda. També és professora de comunicació i marca personal. De fet, jo a la Neus fa molts anys la vaig conèixer en un taller, justament una formació sobre marca personal. I bueno, des de llavors la vaig anar seguint, ella ha fet diverses novel·les i bé, l'any passat van treure aquesta Veu de Foc, la vaig trobar a Sant Jordi a Barcelona i va ser quan vaig dir, t'agradaria venir a Cubelles a presentar el vostre llibre? Va dir, doncs endavant. El Jordi Meia, ell és periodista musical i director de la revista Rock Zone, val? Encara ell també actua de forma periòdica, de fet, havíem de fer aquesta trobada una altra data i ho hem hagut de moure perquè tenia un bolo, un concert, i ell és el músic que ens portarà aquesta música el dia de la trobada, que no sé si ho he dit, però és dilluns 15 a 6:45 de la tarda, val? Com a anècdota també dic que tots dos van ser guionistes del documental Mític 70, que és un documental que va sortir a la televisió valenciana A Punt, que recomano molt de veure'l perquè és molt interessant, no? De tota aquella generació de músics valencians que van anar triomfant. I a més el Jordi també va ser guionista d'aquell documental Parxís, que està a Netflix, sí? I que també és molt interessant perquè, bueno, veus una mica què va passar amb aquests nanos, no? que van tenir aquella fama, no?
2: I tant.
1: Tan impressionant.
2: Sí, sí.
1: Doncs bé, amb això pararem ja la programació de juny. Recordar que a partir del 15 de juny, justament, comencem l'horari d'estiu a la Biblioteca de Cubelles, i aquest horari el que implica és que els divendres a la tarda i el dissabte al matí resta tancada. La resta d'horari segueix igual. Per tant, recordem, a partir del 15 de juny obrirem les tardes de dilluns a dijous, de les 3 a les 8 del vespre, i obrirem els matins de dimecres i de divendres, de 9:45 a 2:45.
2: Què més? Alguna cosa més?
1: També convidar a tothom que forma part dels clubs de lectura, doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu.
2: A l'estiu alguna cosa farà la biblioteca? Per això mantindrà part de l'agenda?
1: A l'estiu aturem els clubs de lectura, xerrades, presentacions, tot això. S'intentarà programar algun taller al juliol, i a l'agost sí que ja tenim una setmana de tancament, de vacances, que és la setmana de la Festa Major, i llavors a l'agost la gent està molt més per vacances, per festa.
2: I tant.
1: Però bueno, la lectura no s'atura, sí, vull dir, la biblioteca seguirà oberta. Podem venir a buscar llibres, i és l'ocasió perfecta, doncs, per agafar aquelles novel·les que al llarg de l'any, doncs, dius, és que no em dona temps, no? Doncs ara que tenim una miqueta de temps, agafar i anar a la platja, anar a la muntanya i a sota d'un arbre, doncs gaudir de la lectura a la natura.
2: Molt bé. De cara al setembre és com l'inici del curs, tornaríeu a reprendre una mica, mica,
1: sí,
2: en mica,
1: comencem,
2: no?
1: Els contes, a l'octubre comencem els clubs de lectura, alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
2: Molt bé, doncs no sé si ens deixem, Núria, alguna coseta més.
1: No, jo crec que
2: hem repassat de moment l'agenda del mes de juny,
1: sí,
2: que podríem dir, seria l'últim Bibliogenda, faríem un descans, Núria, o encara
3: Si podem programar alguna coseta al juliol, podríem venir a explicar-la.
2: Molt bé. Doncs al moment encara no acomiadem
3: el programa,
2: el descans el farem de cara a l'agost, doncs, no?
3: D'acord, sí.
2: Vinga, Núria, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins una altra.
1: Adéu.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, senyores i senyors. Comencem nova edició de l'E-Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa, la vostra Ràdio Cubelles. Amb nosaltres, com totes les setmanes, la Mònica Montaner.
1: Hola, què tal?
0: Què tal, Mònica?
1: Molt bé.
0: I a l'altre costat del telèfon, la Misha, que avui no està en el dia que li tocaria, però com diuen que l'ordre dels factors no altera el producte, mira, a la fi ens ha anat bé tenir la Misha avui en lloc de fa dues setmanes, que és quan hauria estat el moment de que fos amb nosaltres, perquè podrem parlar amb ella d'un tema important que tenim a l'agenda aquesta setmana, dins de l'apartat comarcal. Parlarem amb la Misha en primer lloc, després us farem l'agenda de Cubelles, que és ben curteta, ja us ho dic, de la comarca, també, i també alguna cosa de Barcelona, per acabar amb la nostra xaropèdia. Amb la nostra amiga, la Charo González, la nostra especialista en novel·la negra, a la qual li formularem una pregunta, ja us avancem, d'un autor que no li agrada gens. Aviam, si està a la guai o no. Bueno, de moment li donem la benvinguda a la Misha, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Misha, què tal? Bon dia. Hola, hola.
1: Bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Molt bé, hola, hola. Sí, et sentim una miqueta raro, però bé, parla, digues alguna cosa.
2: Ah, ostres, doncs res, dir-vos que molt contenta de poder-me connectar avui, encara que sigui amb un dia diferent, com heu dit, perquè efectivament s'acosta una data molt especial i vull parlar amb vosaltres sobre això.
0: Correcte, què et sembla que comencem parlant... Bueno, anem a pams, no? Comencem parlant d'allò que parlem sempre, que és dels teus devoralllibres i els teus top secrets. En què esteu liats ara, amb els dos grups de lectura que tens a la Biblioteca de Cubelles?
2: Efectivament, ja s'acosta a final de curs, al mes de juny seran les últimes sessions dels clubs de lectura i la veritat és que estic molt contenta, han anat super, super bé. A més, el mes de maig, vam convidar a la Míriam Bonaste a la biblioteca, us en recordeu que us ho vaig comentar, que la convidàvem,
0: sí.
2: I que és autora de Hooky, de La princesa i Sant Jordi, etc. I va ser un èxit espectacular, va ser una sessió especial del club dels devoralllibres que vam fer extensió a tothom. I quina meravella! En va venir gairebé més d'una trentena de nens i nenes.
1: Adiós.
0: Hola, hola. El telèfon aquest va com una autèntica escopeta de canya.
1: Sí.
0: Doncs tornem de nou amb la Misha, nova trucada telefònica, fiquem la trucada per una altra línia, en tenim dos, si falla aquesta ja no ens queda cap altra. Misha, vale, ens estaves parlant d'aquesta visita multitudinària que veu tenir fa pocs dies a la Bíblia, oi?
2: Ah, exacte, vam convidar la Míriam Bonastri, va ser un gran èxit, per tant, estic molt i molt contenta. I a més, doncs, el Club del Top Secret també arriba a final de curs, també estic super, super agraïda i molt contenta amb com ha anat tot aquest curs. I a la sessió, a l'última sessió, la que farem ara al mig de juny, perquè, com el seu nom indica, som el Club Top Secret perquè ens estem entrenant per... de juny, a la final de curs. Quan jo no puc avançar res, però quan parlem al juny us explicaré tot.
0: Top secret. De moment.
2: Exacte.
0: Molt bé. Doncs, Misha, aviam, quins tres llibres ens recomanes aquest mes? Anava a dir aquesta setmana, no? Aquest mes.
2: Doncs mira, primer començo recomanant-vos el llibre que llegirem ara el mes de juny al Club dels Devoralllibres, que és una antologia de relats de ciència-ficció que es diu Ens veiem demà, d'acord? És un recull de relats de diferents autors i autores d'aquí a casa nostra, Arturo Padilla, Laia Soler, etc. I el que fan és que cadascú s'imagina una història en una Catalunya del futur, en una Catalunya futurista, on s'han descobert invents increïbles. Llavors, cada història és autoconclusiva i ens planteja, doncs, això, un dilema moral, una història emocionant i emotiva dels personatges, i cadascun és molt diferent a la seva manera, i el que és més important, està ambientat arreu del territori, és a dir, que no només tot passa a Barcelona, sinó que viatgem al futur per tota Catalunya. Són relats molt breus i molt entretinguts i espero que engresquin els devoralls.
0: Correcte, ens veiem demà. Un llibre recomanat...
2: Ens veiem demà, exacte.
0: Per quines edats seria aquest, Misha?
2: Jo el recomanaria a partir de 13 anys, a partir de primer de l'ESO, una cosa així.
0: Correcte.
2: Perquè tots els protagonistes són també adolescents.
0: Vale, vale, perfecte. Doncs aquesta és la primera recomanació. Segona.
2: Mm-hmm. La segona recomanació és una novetat perquè ha sigut guardonada amb el Premi Joaquim Ruyra de Literatura Juvenil 2026. I a més l'ha guanyat un autor que ja s'havia emportat aquest guardó el 2014 i que és Alejandro. Va guanyar la primera vegada el premi amb Un fill, la història del Guille, un nen molt especial, que està passant per un moment complicat a casa seva, viu separat de la seva mare, viu amb el seu pare, i a l'escola doncs, l'orientadora escolar detecta que alguna cosa no acaba d'anar a l'hora amb aquesta família i comença a investigar. Aquest era el primer títol, que es deia Un fill, una història preciosa, emotiva i molt necessària, i tots aquests anys després, doncs Alejandro Palomas s'ha tornat a presentar al Joaquim Ruyra amb la tercera part de la història del Guille, que es diu Una veritat. I jo ja l'he pogut llegir, m'ha agradat molt també. És una història on també el Guille juga un paper important, però on la protagonista és una altra nena nova que acaba d'arribar a l'escola, que també amaga els seus secrets foscos i que necessita algú que l'ajudi. En aquest cas tornarà a ser l'orientadora escolar, la Maria, qui ara va amb ella per poder ajudar-la a superar tots aquests secrets que no pot explicar. Molt bonica també una història que ens parla sobre del que és la salut emocional, la importància de posar-nos a la pell dels nens i nenes i de no deixar mai que la creativitat ens abandoni i la màgia i fer fora la màgia de les nostres vides. Mm-hmm. Una història molt bonica, així que us recomano aquesta Una veritat, i com que sí que aquí també us agrada molt parlar de cinema, vull aprofitar i recomanar-vos una adaptació a la gran pantalla que s'acaba d'estrenar també ara al mes de maig, que és l'adaptació d'Un fill, aquesta primera novel·la que va guanyar el Premi Joaquim Ruyra el 2014 i que està protagonitzada per Hugo Silva i Macarena García. Mm-hmm. i en Corte i Bosso en el paper del nostre estimat Guille. Una pel·lícula que està molt ben adaptada, que podeu sentir tant amb Un fill com amb Una veritat, que espero que també es porti a la gran pantalla en un futur.
0: Perfecte. I tercer, aquest darrer llibre, per quines edats seria?
2: Aquest, a veure, és un llibre crossover, que se'n diu. Mm-hmm. Perquè tot i que el protagonista és un nen, els protagonistes són nens, pot ser gaudit per moltes edats diferents, perquè també tenim coprotagonistes adults i parla de temes que jo crec que ressonen molt també amb joves adults i adults. Per tant, jo el recomanaria a partir de 13, 14 anys. Mm-hmm. Jo crec que els nens també s'ho poden passar bé, però gaudiràs molt més del llibre, jo crec que des d'un punt de vista adult.
0: Correcte. I el tercer?
2: I el tercer està relacionat amb el que comentarem a continuació, perquè si no en recordeu, per Sant Jordi vaig recomanar-vos un nou àlbum il·lustrat de la Miriam Bonastre, l'autora que ens va visitar a la biblioteca. I resulta que ja us vaig avisar que properament publicava un nou còmic. Doncs aquest és el que us vull recomanar. Es diu Valentina de Montblanc. És un còmic que acaba de publicar i que segueix les aventures de la princesa i Sant Jordi, aquell còmic en el qual ens tornava a explicar la història de la llegenda de Sant Jordi des d'un altre punt de vista, i en aquest cas la nostra princesa s'aliarà un altre cop amb el Sant Jordi per viure moltes més aventures arreu del territori. I per què és tan especial? Doncs perquè a l'hora que la Miriam Bonastre anava dibuixant i escrivint el còmic, en el 3CAT anàvem preparant la sèrie d'animació. Perquè és el que us vaig comentar, hi ha una sèrie d'animació, la primera sèrie d'estil anime que es publica en català a Catalunya i que ja podeu trobar sencera, els 6 episodis, a la plataforma de 3CAT. És a dir, que podeu veure la sèrie i després llegir el còmic, o començar a llegir el còmic i després veient la sèrie.
0: Molt bé, perfecte. I, bueno, seguint el fil dels còmics i de més, el tema el que esmentava la Misha i que comentarem ara perquè passarà aquest cap de setmana, és la Convenció de Gèneres Fantàstics en llengua catalana, que es farà a Vilanova i concretament al Neàpolis. Qui millor que la Misha, que pertany a la Junta de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, per parlar-nos del CatCon. Misha, vinga, explica una miqueta. Cada any normalment fem una mica de comentari sobre aquesta gran convenció de fantasia que es fa a la nostra comarca, no? Però mai havíem tingut, que jo recordi, o fa anys vam tenir el director o algun dels retables, però des de llavors no havíem tingut a ningú que estigués molt lligat, com és el cas d'avui. Explica'ns, CatCon, aquest cap de setmana a Vilanova.
2: Exacte. He de dir que jo ja fa uns anys que assisteixo a la CatCon, però aquesta és la primera vegada que formo part de l'organització, que formo part de la Junta de la Societat i que ho estic podent viure des de dintre. La veritat és que aquest any la CatCon serà molt especial, ja és la 8a edició de la CatCon i, com heu dit, doncs això tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig. I per què estava relacionant, no, aquest últim llibre amb la CatCon? Perquè la Miriam Bonastre també serà una de les convidades d'honor d'aquesta edició, junt a l'Ivan Ledesma, autor també de fantasia, terror, thriller, etc. I també una autora internacional que ens visita expressament, que es diu Axi O, una autora nord-americana que escriu fantasia i que està publicada en català per Elàstic Llibres. Doncs aquests seran els convidats d'honor, però no seran ni molt menys els únics autors que ens visitaran. Tot el cap de setmana estarà ple de taules rodones, xerrades, jocs, presentacions de llibres, i moltes, moltes coses més. Hi haurà també cosplay, hi haurà un espectacle de teatre, hi haurà moltes, moltes coses, i a més hi haurà dues sales habilitades, la sala 1 i la sala 2, en la qual durant tot el dia seran de millor d'activitats. Podeu entrar al web de la CatCon i buscar tot el programa, ho trobareu, i jo especialment us convido a la xerrada amb la Miriam Bonastre, que jo mateixa dinamitzaré, i serà el diumenge 31 a les 13:30 al migdia. L'entrada val 5 euros i us permet accedir a la CatCon tantes vegades com vulgueu al llarg de tot el cap de setmana.
0: Està bé.
2: D'acord? Això sí, els menors de 18 anys no paguen entrada, així que podeu venir també en família i els més petits també poden gaudir de les activitats d'aquest cap de setmana tan especial. Així que, de veritat, us convido a venir perquè l'ambient és maquíssim, podreu conèixer autors i autores fantàstiques i mai millor dit, i a més, doncs, hi haureu taules rodones i debats molt especialitzats, des d'una taula rodona dedicada al K-pop, una altra a One Piece o una altra, per exemple, a Úrsula K. Le Guin. És que n'hi ha per tots els gustos.
0: Molt bé. Jo suposo que dins de la CatCon hi haurà vampirs també, oi? Perquè més o menys estan dins del gènere que toqueu en aquesta convenció. Tu sabies que la cançó de l'Sting, Moon Over Bourbon Street, la lluna sobre el carrer Bourbon, està basada en l'entrevista al vampir de l'Anne Rice?
2: Ostres, doncs no ho sabia, que xulo.
0: Doncs sí, senyora, està basada justament en aquest gran llibre de l'Anne Rice, que es va portar al cinema amb el Tom Cruise, amb el Banderas, el Brad Pitt, em sembla que també hi era la pel·lícula, era tot un plantel de lo mejor y més guapo de Hollywood, no? I que, bueno, que és un èxit mundial des de fa molts anys. Doncs, Misha, la nostra booktuber preferida i resident del nostre programa, abans de marxar, explica'ns on et podem trobar a les xarxes.
2: Doncs mireu, molt senzill, a totes les xarxes socials, Instagram, TikTok, Twitter, a tot arreu em trobareu com a @misha_QL. I també em trobareu al meu web paraulademisha.com. I si voleu saber més sobre la CatCon, simplement heu d'entrar a catcon.cat.
0: Perfecte, amiga. Doncs et dediquem a tu aquesta cançó de l'Sting, Moon Over Bourbon.
1: Adéu, guapa.
0: Street.
2: Adéu.
0: Un petonàs i que sigui tot un èxit la CatCon, que segur, segur,
2: gràcies,
0: segur que ho serà. Que vagi bé.

0: Bueno, doncs Devon Over Bourbon Street, que vol dir, com deien...
1: És molt maca aquesta cançó.
0: És preciosa, m'encanta, sí. La lluna sobre el carrer Bourbon, i on està el carrer Bourbon? A Nova Orleans, on passa l'entrevista al vampir. Doncs a Louisiana i Nova Orleans. Vale, doncs seguim a Le Weekend.
1: Le Weekend, Ràdio Cubelles.
0: I entrem ja de ple amb l'agenda i concretament amb la part que pertoca a la Biblioteca de Cubelles. Avui ens visita, és una cita que es fa tots els mesos, l'últim divendres de mes, a la Biblio. Avui ens visita jo. Sí o sí?
1: Sí, sí, tu, tu.
0: Entre d'altres.
1: Tu, sí.
0: Jo entre d'altres. La literatura en la ràdio. M'han enganyat per, bueno, per intervenir en aquesta taula rodona, bueno,
1: explica,
0: a 4.
1: Explica una mica, eh?
0: Bueno, el que expliqui jo.
1: Sí, clar.
0: Bueno, aviam, diguem-ne que serem 4 persones que el criteri que han seguit la gent de Libertània, que és qui organitza aquesta xerrada i d'altres, no? És gent que treballem o hem treballat a la ràdio i que hem escrit un llibre. Llavors, jo entenc que el que parlarem aquesta tarda a la Biblio, a les 6, és de el nostre llibre pròpiament, perquè ens han demanat informació sobre el llibre que hem escrit, però a més jo entenc, i és el que m'agradaria, més que parlar del meu llibre, ja he parlat del meu llibre, no?, en diverses ocasions, el que m'agradaria és parlar del que jo he fet al llarg de la meva trajectòria radiofònica per recolzar la literatura a les diferents ràdios on he estat. Això és el que m'agradaria a mi, i entenc que també es tractarà això, no? Jo suposo que serà això, veure quina ha estat la tasca de cadascuna de les 4 persones que intervenim, que són el Xavi Borrell, prou conegut. El Xavi en aquest moment està fent també un programa a Ràdio 4 d'entrevistes a autors, l'Ivan Maurín, el Ramon Valls, aquests dos senyors no els conec, els coneixeré aquesta tarda, i jo mateix, Josep Lluís Villanueva, seran les 4 persones que serem aquesta tarda amb l'avui ens visita d'aquest mes a la biblioteca a les 6 de la tarda. Bueno, i poc més he de dir, no? Entrada lliure, no hi haurà picoteo, que jo sàpiga, o sigui que si veniu per al picoteo, pues,
1: no.
0: Us podeu estalviar, i res, i suposo que la patarem d'això, i col·labora i de fet organitza la Libertània, l'Associació Literària Libertània. Aquesta és la primera entrada d'agenda per avui mateix, aquesta tarda. Mònica, trobada d'intercanvi de cartes i cromos, aquesta ens agrada.
1: Sí, col·lecciones cartes o cromos del que sigui, vin a intercanviar-los a la biblioteca. Entrada lliure i és el dissabte 30 de maig de 11 a 12.
0: Perfecte, demà. I el dia 1 de juny, que és el dilluns, si no la meva memòria no va errada,
1: sí, és dilluns.
0: És el dilluns, tenim una exposició que es titula A Mart i que té la peculiaritat de que tot el que s'exposarà està fet per nens i adolescents. Pot estar, bé, si més no, conèixer en què pensen els nens i els adolescents. Mònica, tens alguna dada sobre això?
1: Treballs creats per infants i adolescents que participen al taller d'art. Celebrarem la seva creativitat, coratge i manera especial de dir qui són sense necessitat de paraules.
0: Perfecte, doncs de l'1 de juny, dilluns, fins al 6 de juny a la biblioteca. I ara ja sortim de la biblioteca i tirem cap a la natura.
1: El meu amic.
0: L'amic de la Mònica ja ens està donant la benvinguda. Jo no sé si ho faran cada setmana, això, però de moment hi ha dues setmanes seguides que ho fan.
1: Sí, sí. Jo suposo que ara, quan ve la primavera-estiu, sí.
0: Clar, abans de que marxin.
1: Sí, no? Clar.
0: Vull dir, cap a l'Àfrica. Doncs visita guiada a la recerca de la Vallarol una setmana més, demà dissabte 30 de maig. Mònica.
1: A través de la zona agrofluvial de Cubelles arribarem a una de les colònies de ballarols, espècie protegida d'origen africà, que venen a passar l'estiu i crien al nostre municipi. Per això mateix, fins que no s'acabi l'estiu, jo crec que cada setmana
0: hi haurà ballarol.
1: Clar. També observarem verdums, mussols, cuaretes i diferents tipus de coloms, i si tenim sort, conills i guineus i ratetes.
0: Correcte, la rata segur, en algun lloc sortirà.
1: Ratetes també. Dissabte 30 de maig, Punt de trobada, plaça del Mercat, hora 19:15, durada 1 hora i mitja a 2 hores aproximadament, activitat gratuïta, activitat adreçada a majors de 14 anys. Cal realitzar inscripció prèvia i les places són limitades.
0: I la millor manera de fer la inscripció prèvia, tant per aquest com per la que vindrà després, sí, és entrant a la web de l'Ajuntament, que és www.cubelles.cat, anar a l'agenda, que està una miqueta més a baix, i buscar la notícia concretament. Veureu una foto molt bonica d'una ballarol, feu clic allà, entreu, i allà hi ha un link on, si cliqueu, ja aneu directament al formulari per apuntar-vos a aquesta visita. Si no, podeu passar també per l'oficina del Castell de Turisme i allà segur que us apunten. I el diumenge torna un altre clàssic. Aquest no és cada setmana, em penso, però bueno, tant, de tant en tant també ho faran.
1: Ja feia temps que no es feia.
0: Ara feia dies, sí, que sí, estaven liats amb els ballarols i la resta de fauna la deixaven una mica de costat. Visita guiada a la desembocadura del riu Foix 2026. Això és diumenge, dia 31 de maig, a les 10 del matí. I la Mònica ens explica més coses.
1: Les visites estan pensades per tots els públics, amb un llenguatge entenedor i format proper, que convida a fer preguntes, compartir impressions i mirar el paisatge amb una nova mirada. És una experiència per redescobrir el Foix, entendre els canvis recents i prendre consciència de la importància de gestionar i protegir aquests espais naturals

0: Quan feia que no escoltava aquesta cançó.
1: De la platja, a què mola. A mi em venia molt de gust escoltar-la. Sí, sempre fiquem la del mateix ocell del Serrat,
0: no,
1: que també és preciosa.
0: Sí,
1: però
0: clar.
1: Aquesta...
0: Però són falsiots, els del Serrat són falsiots.
1: No, i té les gaviotes. Jugando ayer desnudo por la arena.
0: Sí, però sempre posàvem els falsiots i ara està bé.
1: Ara anem, avui anem de gavines.

0: Bonica cançó. D'on sí. Diran les gaviotes?
1: No m'ho facis dir, no, no m'ho facis dir perquè la lio.
0: Vale, vale.
1: Tenim, on van les gaviotes?
0: Ho tenim clar i molta gent també tindria clar on aniran les gaviotes a fer companyia als clavells. Bueno, va. Entrem en l'àmbit comarcal. Escurçaré una mica la notícia aquesta perquè, sí, com que la Misha ens acaba de parlar d'ella, simplement recordar-vos això, que demà i demà passat a Neàpolis se celebra aquest CatCon 2026. Vilanova i la Geltrú acollirà els dies 30 i 31 de maig la 8a edició del CatCon, la convenció de gèneres fantàstics en llengua catalana que es consolida com l'únic festival dedicat exclusivament a la ciència ficció, la fantasia i el terror en català. Això, com dèiem, torna al Neàpolis perquè durant uns anys es va fer a l'auditori, però estava massa lluny de l'estació i han ben pensat que hi ha molta gent que va en tren i és molt millor que, si més no, el s'hi quedi a propet de l'estació. Aquí l'únic que falta és que arribi el tren. Vull dir, perquè igual...
1: Això és important, eh?
0: Clar,
1: això és molt
0: perquè,
1: important.
0: Per molt que faci l'Ajuntament de Cubelles i l'organització del CatCon...
1: Bueno, de Cubelles de Vilanova, en aquest cas.
0: Perdó, de Vilanova, sí. De ficar-ho a prop de l'estació, si resulta que al final no van els trens, pues no serveix de res. Bueno, doncs pues ja ho sabeu. Demà passat el CatCon al Neàpolis de Vilanova. I també a Vilanova tenim una expo. Jo vaig estar un any, fa un parell o tres d'anys,
1: sí,
0: i em va agradar moltíssim.
1: En sèrio?
0: Sí. Has estat, tu?
1: No, no, jo no.
0: Pues t'ho aconsello. Exposició de bonsais, ciutat de Vilanova. El 30 i el 31, és a dir, dissabte i diumenge,

0: al castell de la Geltrú.
1: És la 28a, eh?
0: Sí, sí, sí, porta un munt d'anys. 28a exposició de bonsais de Vilanova, que tindrà lloc els propers dies, com dèiem, 30 i 31 de maig, al castell de la Geltrú. L'àmbit és perfecte, perquè és molt maco, el
1: sí,
0: pati que ell
1: sí,
0: i
1: sí,
0: demés,
1: sí, sí,
0: i on estan, i la mostra és realment, es veuen unes virgueries impressionants.
1: No, no, si hi ha gent que fa unes coses, que jo no sé...
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Dóna'ns una mica de dades sobre com funciona això, doncs, tot plegat, Mònica.
1: El 17:30, a les 11, inauguració de l'exposició, a les 17 hores, porta el teu bonsai i t'explicarem com cuidar-lo. El diumenge 31, porta el teu bonsai a les 11 del matí, porta el teu bonsai i t'explicarem com cuidar-lo. A les 20 cluenda, horari de l'exposició de 10 a 14 i de 17 a 20. Entrada gratuïta. Lloc de l'acte, al Castell de la Geltrú.
0: Correcte. Anem cap a Vilafranca, on hi ha una expo, que també abreviarem una mica la notícia, perquè tampoc és cap cosa de l'altre món. Aquest dissabte 30 de maig tindrà lloc al claustre de Sant Francesc la taula rodona i l'exposició La paraula i la violència, una obra de l'artista multidisciplinar Jesús Galdón en col·laboració amb el periodista i escriptor Plàcid García Planas. Això serà al claustre de Sant Francesc, com dèiem, de Vilafranca del Penedès. Teniu tota la informació ampliada, tot això que diem, a l'Eix Diari, a l'agenda de l'Eix Diari. I aquesta que ve sí que realment és molt recomanable per dos motius. A Torrelavit, una miqueta més lluny de Cubelles, però que certament val la pena, perquè a Torrelavit actuen The Christians, el Festival Solidari Músic Veu. Això serà demà, 30 de maig, a les 8 de la tarda, i el lloc ja us el diré després, però també és molt xulo. Originaris de Liverpool i formats pels germans Gary, Roger i Russell Christian, juntament amb Henry Prisman, The Christians van debutar l'any 1987 amb l'àlbum The Christians, convertit immediatament en un fenomen al Regne Unit. El disc va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va obtenir el triple disc de platí. Això és molt, eh? Gràcies a himnes com Forgotten Town, Hooverville, Ideal World o Words. La cita combinarà música en directe, vi, gastronomia i solidaritat en un entorn únic al cor del Penedès. I, aquesta és l'altra part important, els beneficis d'aquesta edició es destinaran íntegrament a l'entitat Autisme amb Futur. Això la Sílvia, que va estar amb nosaltres fa un parell de setmanes,
1: sí.
0: Segur que li encantarà aquesta notícia. On es fa això? Doncs es fa al Chateau del Jean León, és a dir, al celler del Jean León, que està al Chateau León sense número.
1: Molt bé.
0: De la Torrelavit. Qui són els Christians? Segur que quan escolteu això sabreu qui són.

0: Que bonica cançó.
1: Molt. També feia sempre molts anys que no l'escoltava.
0: Sí, molt. Sí, senyor. Doncs si la voleu escoltar en directe, ja ho sabeu, demà a Torre Lavit a les 20 hores, 8 de la tarda, unos vinitos i de Christians animant la ballada, pot ser realment una cita molt, molt interessant. El Jean León, el Chateau León, sense número, de Torre Lavit. I ara anem a trucar a la nostra amiga estimada, la Super Charo. Aviam si tenim sort i podem entrar ja de ple amb la Charopèdia.
1: A veure si és veritat.
0: Va, aviam.
2: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

0: Doncs, senyores i senyors, benvinguts a la Xatopèdia.
1: Xatopèdia.
0: Estàvem pensant aquí amb el xató i tal, però tens raó, Mònica, ja ha passat la temporada.
1: Ja ha passat, això.
0: I quan se'n va el xató, ve la xaró.
1: Sí.
2: De veritat, com sou?
0: Home, perdona, però la idea la vas donar tu mateixa, eh?
2: Sí, vull dir que sí, és veritat.
0: No és cosa nostra, eh? Entre formatges...
2: M'ho van posar i trobo que està molt encertat, eh?
0: Jo també, això de la xaropèdia, mola.
2: És fantàstic, i a més ara, com que ja em faré un patir, cada setmana m'heu de preguntar una cosa, com a mínim.
0: Sí, però això em fa espancar, perquè tu saps que jo no sóc fan de la novel·la negra. Llavors he de buscar. Vull dir que...
2: Pues has de buscar.
0: Oh, clar,
2: a veure si aquesta setmana aprovo i trec nota.
0: Sí, sí, vale, perfecte.
2: Molt bé.
0: Que ja ho has de fer, perquè si no, amb el que vas sumar la setmana passada, no sé jo què dir-te, eh?
2: És veritat, la setmana passada vaig aprovar justet, eh?
0: Justet.
2: Eren dues preguntes i no vaig encertar una.
0: Vale, bueno, va. Vinga, anem per feina, tu, anem per feina. Aquest cap de setmana dius que sí que t'has mogut i, de fet, ja has començat. Ah, ja vas començar, no?
2: Sí. Ahir, bueno, parlem aquest cap de setmana, tenim la desena edició del Festival de Lleida al Segre de Negre.
0: Mm-hmm.
2: Que no em direu que no té un nom, té una connotació negra. I està organitzat, entre d'altres, per Pagès Editors, que és una editorial que va publicar molts dels autors de les terres de Ponent. I ahir van tenir com a activitat prèvia una xerrada a la Biblioteca Pública de Lleida, on vaig participar per parlar del fenomen i l'evolució de la novel·la negra i criminal a Ponent en els últims 10 anys, més o menys.
0: Uh-huh.
2: I vam parlar amb l'Emili Bayo i la Montse San Juan, que són dos escriptors lleidatans, i la conducció de la taula va anar a càrrec de la Ramona Soler, que a més a més d'activista literària és també autora de diverses novel·les, una d'elles molt inquietant que es diu Bisturí.
0: Vaja.
2: Aquí ho deixo. La Montse San Juan, per exemple, és una escriptora que ha aconseguit una fita increïble, que és que la seva primera novel·la ja porta com 14 edicions.
1: Hola!
2: Una barbaritat, que és La sergent Anna Grimm.
0: Uh-huh.
2: I l'Emili Bayo va guanyar el Premi Crims de Tinta, que donava l'editorial RBA. Amb una novel·la que també em va agradar molt al seu dia, que es deia Puta pasta.
0: Com?
1: Puta pasta.
0: Putos espaguetis, vaja, o alguna cosa així.
2: Sí, puta pasta, perquè tot ho embolica la pasta.
0: I tant.
2: I aquesta pasta, però pasta de diners, va provocar una sèrie de coses que van mereixer que l'Emili Bayo guanyés el Premi Crims de Tinta.
0: Mm-hmm. Molt bé.
2: Bueno, i tenim tot aquest cap de setmana un fotimer de coses. Tenim una activitat que m'agrada molt, que serà demà dissabte, que és una ruta literària teatralitzada per Lleida, que sempre fan, doncs, agafen una novel·la, alguns personatges, i una història que passi a Lleida, i ens porten amb un autor o una actriu per tots els escenaris i fan trossets escenificats d'aquella novel·la. I això està molt xulo, m'agrada molt. Tenim també un joc per una activitat familiar, que és fer de detectius al Museu Morera, que és un dels espais que tenim allí. I després, doncs, ja tenim totes les taules que comptaran amb gent com, doncs, el Joan Carles Ventura, la Maribel Torres, l'Anna Maria Villalonga, el Marín, el Rafa Melero, la Raquel Ramírez Serrano, el David Casals, la Susana Hernández... Bueno, el bo i millor de la literatura catalana aquest cap de setmana.
0: Molt bé, no?
2: A Lleida i amb cargols.
0: És el que et anava a dir, i suposo que els cargols no faltaran, no?
2: No, al migdia segur que cauen.
0: Hombre, hombre, i tant que sí. I el caloret tampoc faltarà, amiga,
2: no.
0: Eh?
2: No, filla, perquè quina calorada que està fent.
1: Sí, oh, però diuen que allà a Lleida es poden posar 40, eh?
2: Sí, perfectament, perfectament.
1: Bueno, ja estem al maig.
2: Calor. Ah, i hi ha una altra cosa que encara podeu participar. Oh, aquesta no me la vull deixar.
0: Quina?
2: Hi ha un concurs de microrelats que es pot fer a Instagram, posant amb l'etiqueta, com es diu això, el hashtag InstaNegra2026.
0: Vale.
2: I vale, som... aquest és de fotografia, de fotografia.
0: Vale.
2: I a Twitter X o el que sigui,
0: sí,
2: és hashtag micronegra26.
0: Vale, correcte. Vale. I saps quantes paraules, quantes línies...
2: Bueno, a Twitter, poquetes, 140 caràcters.
0: Correcte.
2: No es poden posar més.
0: Pues ha de ser realment un micro-relat.
2: Un micro-relat,
0: però molt micro. Un haiku, ha de ser un haiku més bé, no?
2: Sí, jo soc jurat, i la veritat és que ens ho passem molt bé, perquè en tan poques lletres es poden fer veritables històries negres, microhistòries negres.
0: Ja, això fa falta...
2: Teniu de temps fins dissabte, dia 30, a les 8 del matí.
0: Correcte, doncs si teniu cervell, ja sabeu.
2: Bueno, tu també pots participar, eh?
0: Ai, no, jo deixo-ho córrer, va.
2: Jo no, perquè no.
0: Tan curt, els meus breus són una mica més llargs que això, vull dir que... Jo, haikus, el meu no són els haikus, però bueno, vale.
2: Ha de ser molt curtet, ha de ser
0: sí,
2: molt
0: curtet. Sí, no arribo. Bé, bueno. No arribo, vull dir, d'escurçar, vull dir...
2: Ja.
0: A veure, amiga, tachín, tambors.
2: Tachín, a veure, l'examen.
0: A veure. Pregunta de la setmana per la Xaropèdia.
2: Ai, Déu meu, vinga.
0: Nom del detectiu de la majoria de novel·les d'un autor que no t'agrada gens ni mica i que a mi, en canvi, m'encanta molt moltíssim i que es diu John Connolly. Qui és el detectiu resident de, no de totes, però de sí de la majoria de novel·les del Connolly?
2: Aquesta és molt fàcil.
0: Vaja.
2: I això no, que no m'agrada el John Connolly. Doncs
0: pues per això t'ho dic.
2: I et dic que és molt fàcil perquè ahir precisament, en un club de lectura dels que hi vaig, com a assistent, no com a moderadora,
0: sí,
2: es va llegir una novel·la del Connolly.
0: Què dius? Ah, sí?
2: Sí.
0: Quina coincidència. Anda.
2: Jo no me la vaig llegir.
0: Ja. Yeah.
2: Perquè ja saben que no m'agrada. M'agrada, però vaig anar. El detectiu es diu Charlie Parker.
0: Bene, molt bé, sí, senyora.
2: Aquesta vegada sí.
0: Tu has currat
2: sí,
0: aquesta vegada.
2: Sí, i ha donat la casualitat. I em sembla que té al voltant de 20 novel·les.
0: Moltíssimes.
2: Moltes.
0: Jo les tinc, si no totes, les últimes potser... No, alguna de les últimes la tinc en paper, però la resta, sí, les anteriors, les tinc en e-book. I són moltes. A mi sí que m'agrada.
2: Doncs mira, aquest detectiu que parla amb la seva dona i amb la seva filla morta,
0: sí,
2: hi ha un altre detectiu que també parla amb la seva dona morta.
0: Ah,
2: jo he de mantenir el meu nivell de xaropèdia.
0: I ara m'estàs fent la pregunta tu a mi o ens diràs la
2: resposta? No, jo te la dic.
0: Perquè no me la sé.
2: És un escriptor italià que precisament al cap de setmana passat a València li van donar el premi València Negra, de nom al premi Francisco González Ledesma. L'autor es diu Antonio Mancini, i el personatge és el policia Rocco Scabbioni.
0: Vaja.
2: Que és un policia romà de Roma, però que l'han destituït i l'han enviat a Turí.
0: L'han castigat.
2: Sí, i entre les moltes coses que li passen a aquest home és que ell parla amb la seva dona que està morta.
0: Va, correcte. Veus, a mi m'agrada, el Connolly també és aquest, és que mescla el negre amb la sobrenatural.
2: Sí, però Connolly és més fosc,
0: Ja,
2: molt fosc. En el sentit que és com molt realisme màgic, una mica així,
0: però
2: no?
0: Però el que m'agrada a mi, per això m'agrada.
2: Clar, i aquest no, fins i tot és còmic moltes vegades.
0: Vale. Perfecte. Vale. I hem de dir que en aquest cas el Connolly és superfan, és superfan del Charlie Parker. Qui és el Charlie Parker? Era un gran músic saxofonista, del qual fins i tot el Clint Eastwood va fer una pel·lícula, Bird.
2: Sí, Bird.
0: Vull dir que... I li ha col·locat el seu detectiu, el seu investigador, el nom del Charlie Parker. Ni més ni menys.
2: Imagina't, el meu gran, estimadíssim i adorat Clint Eastwood.
0: Sí senyora.
2: Que m'encanta Clint Eastwood, m'encanta.
0: I a mi també m'agrada molt, moltíssim. Qui ho hauria dit, com acabaria, escolta, veient les primeres pel·lis que feia d'Espagueti Western?
2: L'altre dia just vaig veure al canal aquest, al TCM, vaig tornar a veure El bueno, el feo y el malo.
0: Uala,
2: que feia, que no, igual feia 30 anys que no l'havia tornat a veure. I la vaig veure sota un altre prisma. O sigui, la vaig veure com una crítica a la guerra civil d'ells.
0: Americana,
2: Sí, perquè tant els confederats com els unionistes s'estaven allà barallant entre ells i enmig estaven aquests pocavergonyes que anaven a robar amb un i amb l'altre. Però s'aprofitaven de les tonteries que feien els uns i els altres.
0: Yeah.
2: I em va agradar molt tornar-la a veure.
0: Bueno, mira, sí, de vegades recuperar velles glòries, no? Pot estar bé.
1: Jo vaig veure El justiciero una altra vegada i no em va acabar d'arribar, eh?
0: Quina és Justiciero?
1: Bueno, va fer de justicier durant molt de temps.
0: De l'Eastwood,
1: sí.
0: També.
1: L'Eastwood, sí.
2: Sí. Bueno, hi ha algunes d'ells que no.
1: Aquestes.
2: Per exemple, en la línia de fuego, ara ja parlant del fallit atemptat contra el president ara fa poc.
0: Yeah.
2: Hombre, en la línia de fuego, si és que era calcadita a la seva pel·lícula. Sí.
0: Molt bé.
2: Bueno, pues res.
0: Charito.
2: Escolteu, avui tinc nota, eh? Avui sí, eh?
0: Avui tens nota, sí, però...
2: Avui tinc nota perquè t'he fet un bonus track, també, eh?
0: També. Vés en compte amb els cargols.
2: Ja et diré com han anat els cargols.
0: Va, ja ens ho expliques la setmana vinent.
2: La propera setmana.
0: Sí, senyora, un petonàs molt fort.
1: Adéu, Charo, que vagi bé.
0: Agafa l'embrela. I molta aigua. Adéu.
2: Molt bé. Un petonàs molt gran.
1: Igualment.

0: Doncs, Moni, gairebé ja acomiadem el programa. Teníem algunes entrades d'agenda de Barcelona. Només farem la primera d'elles perquè, tenint en compte les temperatures d'aquests dies i que van en augment, si no ho diem ara, igual quan arribi la gent a l'exposició, ja no queda res.
1: Bueno, la del vi.
0: No, la del vi no. Les escultures fetes amb mantega.
1: Ah, sí, mantega.
0: Amb mantega.
1: Ara pensava que era la del vi, no, la del vi és l'altra, però la del vi no, la de mantega.
0: La mantega. L'he
1: flipat, amb aquesta.
0: Jo, total. Sí, total.
1: És molt bèstia, eh?
0: Espavileu-vos, si voleu veure-la, perquè...
1: Sí, perquè no arribaran a temps.
0: A la que se'ls espari l'aire condicionat de la sala d'exposicions, no queda ni una escultura, eh? Explica'ns-ho, vinga, va.
1: Sí. Miquel, o Miquel, o com vulgui dir-se...
0: Miquel Adán.
1: Miquel Adán, Tolosa, presenta a l'espai Rampa del Centre d'Art La Capella Per què m'agrada viure aquí? O per què m'agrada viure aquí? No és una pregunta. Mm-hmm. Un conjunt d'escultures florals fetes de mantega que qüestionen quina influència exerceix el material en la representació. Aquesta exposició gratuïta es pot visitar fins al 5 de juliol. No hi són, és mentida. L'espai Rampa del Centre d'Art La Capella, carrer Hospital 56. Però d'on?
0: De Barcelona, al carrer Hospital 56.
1: Ah, al carrer Hospital, vale.
0: Home,
1: vale.
0: Ho acabes de dir?
1: No, és que ara estava pensant en Vilafranca. Dic, Vilafranca no em sona a mi això.
0: No, que estem a Barna.
1: Estem a Barcelona.
0: Estem a Barcelona.
1: Doncs bé, no aneu el dia 5, aneu el primer dia i primera hora.
0: Correcte, i està prohibit menjar-se les escultures,
1: sí,
0: a part de tot, i untar-les amb les torrades també està prohibit.
1: Està prohibidíssim.
0: Vull dir que vosaltres mateixos. Doncs, senyores, senyors, fins aquí hem arribat avui amb Le Weekend. Ha estat un plaer, com sempre, com tots els divendres, arribar a la sintonia de Ràdio Cubelles i fer-vos aquesta horeta de companyia. Us saluda la Mònica Montaner, la Guaita.
1: Bé, adeu.
0: I qui us
1: fins
0: parla?
1: Fins la setmana vinent.
0: Josep Lluís Villanueva, si voleu ens veiem les cares. Aquesta tarda a les 6 a la biblioteca.
1: Jo sí.
0: Sí, vindràs?
1: Sí, home, clar.
0: Parlarem de la literatura a la ràdio. Ja que hem parlat del senyor gran saxofonista,
1: sí,
0: amb la Charito, del... ara no em surt, del Charlie Parker, personatge detectiu de les novel·les del Connolly, doncs marxarem amb una de les musiquetes d'aquest senyor. Concretament una que es diu The Bird. Amb ell li deien Bird, era el seu sobrenom. Charlie Parker, Bird, una de les peces que s'inclouen a la banda sonora de la pel·lícula del Clint Eastwood. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Hola a tothom i benvinguts al nostre podcast. Som la Mara, la Nerea i el Gerard, estudiants del cicle de tècnic en educació infantil de l'Institut Alexandre Galí de Sant Pere de Ribes, Les Roquetes, i avui parlarem d'un tema molt important dins el món educatiu, la manca de recursos en l'atenció a infants amb necessitats educatives especials, també conegudes com NEE.
1: Hem decidit fer aquest podcast perquè creiem que és important donar visibilitat a situacions reals que es viuen dins de les aules, especialment en l'àmbit de l'educació infantil.
2: Com a estudiants d'aquest sector, pensem que no només hem d'aprendre teoria, sinó que també entendre què està passant de veritat en el dia a dia dels centres educatius.
0: A més, aquest tema ens toca de prop, ja que en el futur treballarem directament amb infants i és molt probable que ens trobem en situacions semblants.
1: Per això creiem que és important reflexionar-hi des d'ara, entendre quins són els reptes i començar a construir una mirada crítica com a futurs professionals del sector.
2: En definitiva, aquest tema és actual i molt rellevant i perquè creiem que parlar-ne és el primer pas per poder millorar la situació.
1: Les NEE inclouen infants que necessiten suports específics, ja sigui per discapacitats, dificultats d'aprenentatge o situacions socials complexes, a més d'una ajuda extra per poder desenvolupar-se dintre de l'escola.
0: També compartirem algunes dades, exemples i les reflexions per entendre millor què està passant avui dia a les aules i, sobretot, per fer una mica de consciència sobre un tema que és molt important, però del qual no sempre se'n parla prou.
2: La realitat és que moltes vegades els centres no tenen tot el que necessiten per atendre'ls com cal.
0: Això ens porta a fer-nos algunes preguntes. Realment les escoles estan preparades per a aquesta inclusió? Hi ha prou professionals? Hi ha suficients materials? I què passa quan aquests recursos no hi són?
1: Durant aquest podcast intentarem donar resposta a totes aquestes preguntes que sorgeixen al dia a dia, parlar de la situació actual i sobretot reflexionar sobre com afecta això tant als infants com als docents. També compartirem idees i possibles solucions per millorar aquesta realitat.
2: La realitat és que moltes escoles no tenen suficients recursos i, clar, per fer aquesta inclusió de manera real i efectiva.
0: I quan parlem de recursos, no ens referim només als diners, sinó a moltes altres coses com...
1: falta de professionals, manca de materials adaptats, masses aules amb molts alumnes i també la falta de temps per poder atendre cada infant com realment necessitaria.
0: Això fa que moltes vegades, tot i que la intenció sigui bona, no s'arriba a cobrir tot el que aquests infants necessiten.
1: I clar, això no només afecta els infants, sinó també els docents, com hem dit abans, i sobretot que a vegades es troben desbordats.
0: Així que, si us interessa el món de l'educació i esteu estudiant alguna cosa relacionada...
2: o simplement si voleu entendre millor aquesta problemàtica, quedeu-vos amb nosaltres.
1: Perquè creiem que va molt la pena parlar-ne d'aquest tema i així poder complir el nostre objectiu de donar-li la visibilitat que necessita.
2: Bueno, doncs comencem amb el bloc 1, que són els infants amb NEE i per què són importants. I clar, quan parlem d'infants amb necessitats educatives especials o NEE, ens referim a aquells infants que per diferents motius necessiten una atenció educativa diferent o més específica que la resta per poder desenvolupar-se correctament.
1: Aquestes necessitats poden ser molt diverses i no sempre tenen la mateixa intensitat ni les mateixes característiques.
0: Per exemple, discapacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, dificultats d'aprenentatge, trastorn del desenvolupament, com l'autisme, o fins i tot factors emocionals o socials.
1: Cada infant és únic i necessita adaptacions diferents. Això no vol dir que l'infant no sigui capaç, sinó que simplement necessita una mica més d'ajuda. Implica així que el sistema educatiu ha de ser flexible i capaç d'adaptar-se a tota diversitat.
2: En els últims anys s'ha avançat molt en el concepte d'educació inclusiva.
0: Això vol dir que els infants amb NEE ja no són separats en centres específics, sinó que en la majoria dels casos estan escolaritzats en escoles juntament amb la resta dels alumnes.
2: Aquesta manera d'entendre l'educació és molt positiva, ja que promou la igualtat d'oportunitat, la convivència i també el respecte per la diversitat des de ben petits.
1: La importància dels infants amb NEE dins del sistema educatiu és molt gran, no només per ells mateixos, sinó també per la resta de la comunitat educativa.
0: Per una banda, garantir una bona atenció a aquests infants és essencial perquè puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats, millorar la seva autonomia i sentir-se part del grup.
2: Quan reben el suport adequat, poden avançar, aprendre i créixer en condicions molt més favorables.
1: Per altra banda, la seva presència a l'aula també aporta valors importants a la resta d'alumnes. Conviure amb la diversitat ajuda a desenvolupar l'empatia, el respecte, la tolerància i la cooperació.
0: Els infants aprenen que no tothom és igual i que això no és cap problema, sinó una realitat.
2: Aquesta experiència és clau per formar persones més obertes i també que siguin conscients en el futur.
1: Tot i això, perquè aquesta inclusió sigui real i no només teòrica, és imprescindible que hi hagi els recursos necessaris.
0: No n'hi ha prou amb tenir els infants amb NEE a l'aula, sinó que cal assegurar que reben l'atenció necessiten. Això inclou professionals formats, materials adaptats i metodologies adequades.
1: En definitiva, els infants amb NEE són una part fonamental del sistema educatiu. Segons dades educatives, la inclusió és un dret. De fet, aproximadament 8 de cada 10 infants amb discapacitat estan escolaritzats en centres educatius.
0: Vale, ara passem al bloc 2, el problema real, falta de recursos. Quan parlem de l'atenció als infants amb necessitats educatives especials, un dels problemes més importants que ens trobem actualment és la manca de recursos.
1: Cada cop hi ha més infants amb NE escolaritzats en centres ordinaris.
0: Un dels principals problemes és que els centres han d'atendre més alumnes amb necessitats, però amb els mateixos recursos de sempre, o fins i tot amb menys.
1: Això provoca una càrrega important dintre de les aules i dificulta molt poder oferir una atenció individualitzada, que és precisament el que aquests infants necessiten.
2: A més, aquesta manca de recursos no només afecta l'aprenentatge, sinó que també el benestar emocional dels infants.
0: Molts docents es troben amb una gran responsabilitat, però sense les eines suficients, com hem dit, això genera estrès i frustració, ja que tot i tenir la voluntat d'ajudar, no sempre poden arribar a tot.
1: Un altre aspecte important és que aquesta manca de recursos no és igual a tot arreu. Hi ha centres que tenen més suport que d'altres i aquesta cosa crea desigualtats dintre del propi sistema educatiu.
2: Això fa que en molts casos la inclusió sigui més teòrica que real, ja que no només es poden aplicar totes les adaptacions que aquests infants necessiten.
1: Molt bé, a continuació us explicarem una mica les nostres experiències durant les pràctiques i donarem el nostre punt de vista.
0: Durant aquest any, en el cicle, he tingut l'oportunitat de viure de prop la realitat de les escoles a través de les meves pràctiques. A més, paral·lelament, estic treballant de monitora en un menjador escolar i allà la situació no és gaire diferent. Per cada curs només hi ha una monitora. En el meu cas, jo estic sola amb un grup de 30 nens i és bastant complicat poder atendre'ls a tots com cal. És a dir, falta personal. Gràcies a aquesta experiència i al meu treball he pogut entendre la realitat i la necessitat de lluitar per una educació més justa per tots els infants.
2: I pel que fa a la meva experiència, hi ha diversos infants amb necessitats educatives especials, a més d'altres infants que encara no tenen diagnòstic però que ja es veu que necessiten un suport. Clar, en aquest cas, a la llar d'infants, en total, són 7 classes i només hi ha 2 vetlladores per tots aquells nens. I, clar, cada aula té una tutora i hi ha grups que són entre 8 i 20 infants. I també hi ha suport puntual d'algunes educadores i de les persones en pràctiques que acaben ajudant molt a les rutines i al dia a dia. Tot això fa que es vegi clarament la necessitat de més recursos per poder oferir una atenció més individualitzada i una educació realment inclusiva i de qualitat per a tots aquests infants. Bueno, passem al bloc 3, que en aquest cas és el de tipus de recursos que falten, i en aquest bloc parlarem dels diferents tipus de recursos que actualment falten a l'atenció als infants que amb necessitats educatives especials.
1: A continuació, analitzarem els principals tipus de recursos que sovint són insuficients, com ara els humans, els econòmics, els materials i, finalment, els temps i les ràtios.
2: Quan parlem de recursos humans, ens referim als professionals que intervenen directament a l'atenció dels infants amb NE.
0: Com poden ser mestres de suport, educadors, educadores d'educació especial, vetlladors, vetlladores, psicopedagogs, psicopedagogues, logopedes, entre d'altres.
1: En molts centres educatius, el nombre de professionals especialitzats és insuficient per cobrir totes les necessitats que hi ha. Tot i així, això fa que un sol professional hagi d'atendre diversos infants amb necessitats molt diferents entre si.
2: Aquesta manca de personal fa que en moltes ocasions els docents de l'aula ordinària hagin d'assumir responsabilitats per als quals potser no tenen la formació específica necessària.
0: Això no vol dir que no estiguin preparats, sinó que sovint no disposen dels recursos ni dels suports suficients per afrontar situacions complexes dins l'aula.
1: També cal destacar que en alguns casos els professionals especialitzats no poden estar presents durant tota la jornada escolar.
2: Això provoca que hi hagi estones en què aquests infants no reben el suport que necessiten, fet que pot afectar el seu procés d'aprenentatge i la seva participació a l'aula.
0: Un altre aspecte clau és la manca de recursos econòmics. És fonamental per garantir una educació inclusiva de qualitat, ja que permet disposar dels professionals, materials i serveis necessaris.
1: Molts centres educatius funcionen amb pressupostos limitats, que no permeten cobrir totes les necessitats que es necessiten. Això fa que, en moltes ocasions, es prioritzin unes coses per sobre de les altres.
2: A més, la manca d'inversió en educació especial també afecta la possibilitat d'accedir a serveis externs, com ara teràpies específiques, assessorament psicopedagògic o també formació per als docents.
0: També és important tenir en compte que no totes les escoles tenen el mateix nivell de recursos econòmics.
1: Això genera desigualtat entre els centres, ja que alguns poden oferir més suports i millors condicions que d'altres. En definitiva, sense una inversió econòmica adequada, és molt difícil garantir una educació que sigui inclusiva i efectiva.
2: Els següents recursos a parlar són els materials, una peça clau a l'atenció dels infants amb NE.
0: Aquests inclouen tots aquells materials i eines que faciliten l'aprenentatge i la participació dels infants, com ara materials adaptats, recursos visuals, tecnologia educativa o materials sensorials.
1: Com hem dit, molts centres no disposen d'aquest material o d'aquest, millor dit, recursos generals, com ara podrien ser, per exemple, les faltes de pictogrames, els contes adaptats, jocs educatius, etc.
2: Aquesta manca de recursos materials dificulta molt poder aplicar metodologies inclusives i adaptades.
0: Els docents sovint han d'improvisar o crear els seus propis materials, cosa que implica una gran inversió de temps i esforç.
1: A més, els espais també formen part dels recursos materials i no totes les escoles disposen d'aules adaptades, espais tranquils o simplement zones específiques per poder treballar amb els infants que necessiten un ambient una mica més tranquil.
2: Per tant, la manca de recursos materials no només limita les possibilitats d'aprenentatge, sinó que també pot dificultar la participació activa dels infants dins de l'aula.
1: I per finalitzar aquest bloc, un altre aspecte molt important és la manca de temps i les ràtios elevades que hi ha dintre de les aules.
0: Les ràtios fan referència al nombre d'alumnes per aula. En molts casos, les classes tenen un nombre elevat d'infants.
2: Quan hi ha molts alumnes a l'aula, el temps que el docent pot dedicar a cada infant és molt limitat. Això fa que sigui molt difícil adaptar les activitats.
1: A més, la manca de temps no només afecta en l'atenció directa als infants, sinó també la preparació dels materials, i aquestes condicions poden provocar estrès i cansament pels docents.
0: Que han de fer front a moltes responsabilitats en poc temps. Això a la llarga pot afectar també la qualitat de l'ensenyament.
2: En resum, les ràtios elevades i la manca de temps dificulten molt la implementació d'una educació inclusiva i real.
0: Ara anem al bloc 4. Parlarem de les conseqüències. En aquest bloc analitzarem les conseqüències que pot tenir la manca de recursos. Com hem vist, aquesta manca es dona en diferents àmbits, afectant a l'aula.
2: És una situació que impacta en el desenvolupament dels infants i també en la feina dels professionals.
1: Molts necessiten suport constant i certes adaptacions. Si això no es pot garantir, és quan apareixen certes dificultats.
0: Aquesta situació pot generar desmotivació i fins i tot rebuig cap a l'escola. A més, l'aprenentatge es torna més significatiu i si no està adaptat a les seves necessitats.
2: També hi ha conseqüències emocionals importants. L'infant pot sentir-se diferent, exclòs o menys capaç que la resta, afectant així també a la seva autoestima.
1: Si l'infant no se sent capaç de seguir el grup, pot deixar inclòs la participació de les activitats i això pot generar la dificultat en la integració social dins del grup classe i és quan apareixen situacions d'aïllament.
0: En l'àmbit dels professionals, la manca de recursos també té un gran impacte. Els mestres han d'atendre molta diversitat en pocs mitjans.
1: A llarg termini, aquesta situació pot afectar la motivació dels docents i així provocant esgotament professional. Sense temps ni recursos, aquesta coordinació és reduïda.
0: Pel que fa al clima de l'aula, també es veuen conseqüències importants. La manca de recursos pot generar tensions i dificultats en la dinàmica del grup.
2: Si no es poden aplicar estratègies d'inclusió adequades, pot aparèixer una manca d'empatia i problemes de convivència.
1: Finalment, a nivell del sistema educatiu, la manca de recursos posa en dubte la qualitat real de l'educació. No tots els centres poden oferir les mateixes condicions.
0: En definitiva, la manca de recursos afecta molt més del que sembla. Infants, professionals, aula i sistema educatiu.
2: Per això és important treballar per millorar aquesta situació i garantir una educació inclusiva i de qualitat.
1: Passarem al bloc 5, que són les possibles solucions. En aquest bloc parlarem de les possibles solucions i després d'analitzar la situació i les seves conseqüències, és important no només quedar-nos amb la part negativa, sinó també pensar en com podríem millorar aquesta realitat.
0: Tot i que no hi ha una solució única, sí que hi ha diferents mesures que podrien ajudar molt a avançar. Ens centrarem en tres propostes clau. Augmentar el nombre de professionals, reduir les ràtios i incrementar la inversió en educació.
2: Una de les mesures més importants per millorar l'atenció als infants amb NE és augmentar el nombre dels professionals dins dels centres educatius.
1: Actualment, moltes escoles funcionen amb un personal molt limitat, cosa que dificulta per poder donar una resposta adequada.
0: Això permet que els infants amb necessitats educatives especials rebin l'acompanyament que necessiten en el seu dia a dia, sense dependre d'una sola persona o d'un suport puntual.
2: A més, tenir més professionals especialitzats facilita una intervenció més completa i adaptada.
1: Quan els docents compten amb més suport, poden dedicar més temps a preparar certes activitats, adaptar materials i atendre millor a tots els alumnes.
0: Això millora la qualitat general de l'educació i redueix la sobrecàrrega dels mestres. Amb més personal, és més fàcil treballar. Una altra solució fonamental és la reducció de les ràtios a les aules, és a dir, disminuir el nombre d'alumnes per classe.
2: Això és especialment important en el cas dels infants amb NE, que sovint requereixen un seguiment més proper i continuat.
1: Les ràtios elevades dificulten molt la gestió de l'aula, ja que el docent ha d'atendre molts alumnes alhora i cadascú té el seu ritme i les seves necessitats.
0: A més, la reducció de ràtios també millora el clima de l'aula. Quan hi ha menys alumnes, és més fàcil gestionar els conflictes, fomentar la participació i crear un ambient de confiança.
2: També cal tenir en compte que amb menys alumnes per classe, els mestres poden planificar millor les activitats, fer més seguiment individual i adaptar les metodologies amb facilitat.
1: Un altre avantatge important és que es redueix l'estrès, tant dels docents com dels alumnes. Els mestres poden treballar amb més calma i eficàcia i els infants poden rebre l'atenció que necessiten.
0: Per tot això, reduir les ràtios és una mesura clau per avançar cap a una educació més inclusiva i equitativa.
2: L'última solució de la qual parlarem avui és l'augment de la inversió en educació. Sense una inversió adequada, és molt difícil implementar qualsevol de les altres mesures de manera efectiva.
1: S'han de destinar més recursos econòmics als centres educatius per poder contractar professionals, comprar materials adaptats i millorar les instal·lacions.
0: Actualment, molts centres treballen amb pressupostos limitats. Amb una major immersió, es podrien reduir aquestes desigualtats i assegurar que tots els infants puguin tenir els mateixos recursos.
1: Com sabem, l'educació està en constant evolució i és necessari que els docents estiguin actualitzats i preparats per afrontar nous reptes.
0: Una altra part important de la inversió és la millora dels recursos materials i tecnològics, disposar de materials adaptats, eines digitals i espais adequats. Facilita molt el procés d'aprenentatge i permet aplicar metodologies més inclusives.
2: Clar, sense una inversió suficient en educació, és molt difícil avançar cap a un sistema educatiu realment inclusiu.
1: En resum, les possibles solucions davant la manca de recursos passen per tres grans eixos. Un, l'augment del nombre de professionals. El segon, la reducció de les ràtios. I el tercer, la incrementació de la inversió en l'educació.
0: Aquestes mesures estan estretament relacionades entre si i, si s'apliquen conjuntament, poden generar una millora molt significativa en el sistema educatiu.
2: Arribem ja a la conclusió d'aquest podcast i, per tancar, hem reflexionat sobre la realitat dels infants amb necessitats educatives especials, la importància de la inclusió i també amb la manca de recursos a les escoles.
1: Tot i que la inclusió és un dret fonamental, a la pràctica no sempre es pot aplicar correctament per la falta de personal i de suports.
0: Això afecta tant els infants, que poden tenir dificultats d'aprenentatge o sentir-se exclosos, com els professionals, que sovint treballen amb molta pressió i responsabilitat.
2: Tot i la seva implicació, sense recursos és difícil donar una resposta adequada a tota la diversitat de l'aula.
1: També hem vist que aquesta situació es pot millorar, però cal un compromís real de la societat i més inversió en l'educació.
0: Com a futurs educadors, és important ser conscients d'aquesta realitat i treballar per una educació més justa i inclusiva.
2: La idea principal és que la inclusió només és possible si va acompanyada dels recursos necessaris. I recordeu que petits canvis poden generar grans diferències, sobretot al parlar del futur dels infants i també de la qualitat de l'educació que volem construir entre tots.
1: Si us ha agradat aquest podcast, us animem a compartir-ho i a parlar amb altres persones.
0: Gràcies per dedicar aquest temps a reflexionar amb nosaltres. Fins la propera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a la secció dedicada a serveis socials. S'estrena aquí a Ràdio Cubelles i ho farem avui doncs, amb dues veus, la Natàlia Martínez. Benvinguda, Natàlia.
1: Bon dia.
0: També la Encarni Moyano, benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Elles són tècniques d'aquí dels serveis socials, aquí del Consell Comarcal, però estan doncs, gestionant no? aquests serveis socials també a Cubelles.
1: L'equip de dependència, concretament.
0: Molt bé, doncs de l'equip de dependència, a més, avui parlem concretament de dependència. Volem conèixer una mica a través de vosaltres mateixes, de quin és el procediment quan parlem de llei de dependència, què s'ha de fer per acollir-se a aquesta llei i quins són els tràmits que comporta tot plegat. Comencem al principi, perquè clar, quan parlem de llei de dependència, què vol dir això? Perquè potser escoltant la ràdio, no? Aquelles persones que la tenen sintonitzada i diuen, què és la llei de dependència? No?
2: Bueno, la llei de dependència, bueno, sabem tots, bueno, o hauríem de saber, va bueno, portar més de 10 anys, 15 anys, vale, en vigor, i en principi, en el seu dia, es va, bueno, creiem que estàvem orientada a un perfil de gent gran, no? El que valora al final és molt l'autonomia, no? Pues en el dia a dia, no? On la persona té més limitacions o que supos necessita, però sí que és cert que a data d'avui, o sigui, ja fa uns anys també, ens trobem que no és només gent gran el que tenim dins dels casos que tractem o les persones que tenim, vale? Ens trobem que ja...
1: El perfil s'ha ampliat sí, molt, no?
2: És molt més ampli, hi ha menors, hi ha molt tema de salut mental...
1: Gent jove, amb malalties...
2: Vale, llavors, o sigui, bueno, ens trobem que, bueno, pues que el perfil és molt més ampli i entenem a un grup de població molt més diferent o heterogeni, no? Seria. Sí. Llavors, bueno, això sí que, o sigui, teníem molt d'interès en fer hincapé, vale? Perquè, o sigui, moltes vegades pensem llei de dependència, gent gran, i molta gent no sap que té dret a poder demanar-la sin que formi part d'aquest col·lectiu.
1: Que això seria un primer tema com a tenir en compte... a l'hora de plantejar no? si sol·licitem o no sol·licitem una valoració de dependència, que no és únicament gent gran, sinó qualsevol persona que, pues això, des de menors fins als més grans, que en el seu dia a dia necessiti el suport d'una altra persona per poder fer les activitats més bàsiques del dia a dia.
2: Vale. Llavors...
0: Molt bé, m'ha aclarit de moment, no?
1: El perfil.
0: El perfil de persones que poden doncs, sol·licitar aquesta llei de dependència. A partir d'aquí, no?
1: Com ho fem?
0: Com ho fem, això, sí.
2: Vale, o sigui, existeix un formulari, vale, una sol·licitud, vale, que ara, bueno, actualment també s'ha unificat, pot ser una primera sol·licitud, una revisió, és igual, hi ha una sol·licitud, vale, que
1: està disponible a la pàgina web de Generalitat,
2: que tothom pot tenir accés,
1: tothom té accés
2: sí, amb ella i, bueno, si per qualsevol cosa la persona no sap com adreçar-se o desconeix o no té medis, o si pots adreçar-te, o si ho pot fer la família directament, es pot fer des de salut, des de serveis socials, vale, t'has d'adreçar a qualsevol oficina de benestar social i allà es tramita. Uh-huh. Vale?
0: Sobretot la gent gran, no? Que potser el tema online ja és més dificultós. Aquí al Cap Cubelles sabem, no?, que hi ha una persona, un cop...
1: Aquí a Cubelles hi ha la treballadora social.
0: I la treballadora social d'aquí de l'Ajuntament, no?
1: O sigui, tenim la treballadora social de l'ambulatori, que actualment és compartit, ara són dues persones,

0: des d'on s'identifica, no?, aquests casos susceptibles a poder fer aquesta sol·licitud, els metges, les metgesses ja donen aquestes, les infermeres, sí, infermers, ja donen aquestes orientacions o com a mínim encaminen, no?, perquè puguin fer el tràmit. Uh-huh. Aleshores, es fa el tràmit, es sol·licita, s'envia a Generalitat i què hem de fer? Esperar. Vale? Actualment, o sigui, esperem a que vingui l'equip valorador, que vingui al domicili de la persona a valorar la seva situació i acabar donant una resolució d'un grau de dependència.
1: Vale. Vale. Sí que hem de dir, o sigui, des que un tràmit, depenent de... O sigui, l'equip que ve, vale, valorador, és un equip que penja de Generalitat de Catalunya.
0: Vale. Extern als serveis, sí, socials. Els serveis socials no determinen el grau, és un, uh-huh, equip valorador.
1: Sí que normalment tenen un perfil més... Bueno, era més sanitari, però ara crec que està una miqueta canviant. Però bueno, és un equip extern, vale? I llavors, clar, els tempos també depenent de la zona, van a valorar-te, i emeten, com ha dit la Natàlia, la resolució que, bé, o si triga un mes, mes i mig, més o menys. Tot i que ara a moltes famílies li arriba online.
0: Per notificació electrònica.
2: Uh-huh. Llavors determinen el grau, eh? Més que res per explicar, clar, què, o sigui, vol dir, no?, això de quin grau... I...
0: Ara ho expliquem. La cosa és, des de que tu sol·licites a que venen a casa a valorar, poden passar tranquil·lament 3 mesos, i fins que no t'arriba la carta, el que deia l'encarni, un mes més, o sigui que uns 4 mesos segurament fins que tenim la resolució del grau. ¿Vale?
1: Això és orientatiu, sí, ¿vale? O sigui, no ho sabem.
0: Nosaltres diem el que ens estem trobant ara normalment.
2: Una estimació.
0: Una estimació, sí, total. Mm-hmm. Aleshores, tu reps aquesta carta de resolució en el que determina el grau. Llei de dependència té 3 graus de dependència. Grau 1, grau 2 i grau 3. Grau 1 és una baixa de dependència, grau 2 una dependència moderada i un grau 3 ja és una dependència severa, vale? Aleshores ens arriba la carta amb la puntuació que hem rebut i el grau que determina, o inclús a vegades pot passar que hi hagi un no grau, que per una puntuació, pues, la persona no arribi i aleshores, bueno, pues no dona continuïtat al tràmit. Aleshores arriba la resolució de grau i aquí és on arriba el moment en què entraria l'equip de dependència, vale? Concretament. Aleshores, aquí sí que ens hi trobem ara actualment a Cubelles, que tenim una llista d'espera. Aleshores, sobretot la pregunta, no?, moltes vegades quan reben la carta que truquen a serveis socials, què hem de fer ara? La persona o la família no ha de fer res. Ha d'esperar que des de l'equip de dependència se'ls truqui per poder fer la primera visita a domicili i poder valorar quina ajuda, quin recurs es pot tramitar a través de la llei.
1: Sí, el tema és, o sigui, des de que la família rep la resolució fins que a nosaltres ens arriba l'expedient, aquí ja triga 6 mesos.
0: Més hi ha una descompensació de tempos.
1: Això mateix, o sigui, la família té la carta o té, diu, pues això, l'han otorgat un grau 2 al meu pare, vale? I nosaltres aquest expedient no el tenim. Triga 6 mesos des de Generalitat i nosaltres, a banda d'aquests 6 mesos, tenim una llista d'espera. Vale? Llavors això, no? Moltes famílies o moltes persones tenen molta angoixa, no?, perquè pensen, ostres, ningú es posa en contacte amb mi, o no he tingut mai, no?, relació amb serveis socials, no sé quin tinc que fer. Com diu la Natàlia, hem d'esperar.
2: Clar, clar, que a vegades anem una mica com perduts, no? En rebre la, sí, carta pensem que és immediat, però tot segueix un procés.
0: Sí,
2: no?
0: Que és veritat que si la situació és molt complexa, és insostenible al domicili, s'està complicant des de que vaig... Perquè clar, al final passen molts mesos, que pot ser que en funció del que hi hagi, la situació es compliqui. Si passa això, nosaltres sempre adrecem, en el cas, doncs ara parlem concretament de Cubelles, no?, adrecem-nos als serveis socials, a l'oficina aquí de Narcís Verdagí, a les companyes, elles atendran i aleshores valoraran si aquesta situació cal una priorització, si des dels serveis socials bàsics es pot otorgar o es pot fer algun ajut o algun recurs, des d'aquí ho faran. Vale?
1: S'ha de tramitar una altra revisió de, sí, grau, no?, perquè poder en aquell moment li donen un grau 2, la situació ha empitjorat, sí, i s'ha de fer una revisió. Uh-huh. Vale? Això es pot anar fent.
2: I... Val. Hem parlat una mica, doncs, això, del procediment, no? Quan ens arriba la carta, doncs, un cop, doncs, arriba la carta no vol dir que sigui immediat, i aquesta llista d'espera fins que arriba aquesta documentació de la Generalitat aquí, al vostre...
0: A més, sense que Generalitat no ens enviï l'expedient, nosaltres no podem actuar. O sigui, no podem fer l'ajuda, no podem fer res fins que nosaltres no comptem amb l'expedient.
2: Fins la rebuda, de l'expedient.
0: Sí.
2: Mentre

0: Deieu, hi ha algun cas urgent, poden anar igualment a serveis socials, també. Perquè ja també has dit que hi havia uns serveis bàsics...
1: Bueno, és a l'equip de serveis socials bàsic, diguéssim, és l'atenció primària, no? Nosaltres, o sigui, formem part d'aquest equip, però sí que és veritat que nosaltres atenem les persones ja que tenen dependència reconeguda. Aleshores, les companyes, ja pues, la referent de gent gran, referent de salut mental, aleshores donen hora amb aquesta persona, no, amb aquesta professional, que aleshores elles ja valoren si cal prioritzar, si es pot fer alguna cosa abans, des d'allà ja fan les orientacions pertinents.
0: Què més? Perquè
1: arribem.
0: Clar, arribem al punt que ja ho tenim tot, ens toca, no? És a dir, ja...
1: Tenim aquesta trucada.
0: Sí, tenim l'expedient aquí, no? A serveis socials a l'Ajuntament, i des de l'equip tècnic truqueu, no? A la persona, doneu hora. Què passa a partir d'aquí?
2: Sí, nosaltres normalment, vale, sempre intentem anar-hi al domicili.
1: La primera visita a fer-la
2: al domicili, perquè entenem, o sigui, que normalment és gent que té unes limitacions per poder desplaçar-se. Però, bueno, normalment ho fem així. Vale, llavors, arribem al domicili i el que fem és tota una entrevista, una valoració tècnica per part nostra.
1: Una exploració
2: per veure quin és el recurs o la prestació que més adequa a la situació amb la qual es troba la persona de la família.
1: Vale. La situació que es troba actualment, que això també ho diem molt, que això ja ho expliquem quan fem les visites, no? Des de llei de dependència tu pots signar l'ajuda, el recurs, que actualment s'adequa més a la situació, però això pot passar que en 2 mesos canvi, i que si ara hem pactat pues, ficar un servei d'atenció a domicili, dintre de 2 mesos això ja no funcioni i necessitem vincular un centre de dia o buscar un centre residencial. Aleshores, a partir d'aquí és on l'Encarni i jo passem a ser les referents, i aleshores qualsevol canvi, qualsevol cosa que hi hagi, ens truquen, es posen en contacte i continuem fent nosaltres el seguiment.
0: Molt bé, per tant, doncs la situació pot anar canviant,
1: sí,
0: dèieu, però en tot cas seria interessant doncs parlar una mica d'aquests 3 graus, no? Perquè segons el grau, potser doncs tenen un benefici o un altre, no? Les persones ja amb reconeixement d'aquesta llei de dependència. Perquè clar, unes són les necessitats, no? I altres són els recursos que poden estar al seu abast. Com funciona això?
2: Mira. O sigui, llei de dependència, tot ho regula la llei, vale? O sigui, el que una persona té dret amb el que reconeix la llei, o sigui, l'articula la llei, ho desplega, vale? Llavors, l'últim decret que va sortir fa 2 anys...
1: El 2023.
2: Sí, el 2023, bueno, desplegava, o sigui, uns recursos i uns serveis depenent del grau que la persona té, vale? O sigui, la persona que té un grau 1 té dret a unes coses, la persona que té un grau 2 a altres i les persones que té un grau 3 a una altra, ¿vale? El grau 1...
1: Tenint en compte, perdona, Encarni, que dependència, o sigui, parlarem a trets generals, eh?
2: Sí.
1: Quan acordem l'ajut, al final és un pacte, no?, entre les professionals que fan la seva valoració i la família i la persona, no?, sobretot, amb dependència. Però després hi ha molts puntets, no?, que hi ha excepcionalitats i criteris i requisits, que aleshores, o sigui, parlarem a trets generals, perquè moltes vegades no ens passa, no? No, és que jo vengo per a tramitar l'ajuda de los 180 euros. Bueno, això és una prestació adreçada al cuidador no professional, s'ha de valorar que hi hagi el perfil, no?, que compleixin els requisits. O sigui, parlarem una miqueta a grans trets.
2: Sí, perquè després hi ha moltes peculiaritats i com he dit abans, o sigui, ho hem dit abans, o sigui, no només es senten gent gran, vale? Que és molta
1: Exacte.
2: Gent el que pensa. Vale?
0: En tot cas, avui parlem una mica a nivell general,
1: sí.
0: I si us sembla, en el proper programa podem parlar
1: més, no?, específic.
0: Més específic de cadascun dels perfils.
2: Vale, em sembla perfecte. Mira, amb un grau 1, el que podem fer, al final el grau 1 és per gent que té una dependència
1: lleu,
2: vale? No, que no és greu, llavors, o sigui, tenim dret o a una prestació o a un recurs. Vale? Només no podem tenir 2 coses, només podem tenir una, vale?
1: No es pot compatibilitzar.
2: Això mateix. Llavors, la prestació sempre va vinculada a un cuidador o una cuidadora, independentment del grau de dependència, vale? I el recurs, realment, o sigui, tenim el servei d'atenció a domicili i centre de dia, ¿vale? En el cas de discapacitats, en el cas de menors, bueno, pues aquí sobran, ¿vale?, altres casuístiques, com deia Natàlia, o altres excepcionalitats que en el dia a dia... Bueno,
1: després hi ha les de prestació a banda de la de cuidador, tenim les que són vinculades a un servei, vinculada a un centre de dia, vinculada a un servei d'atenció a domicili, però tot això té la se, no, els seus puntets, no, més concrets, que jo penso que...
2: Que, sí, que no, sí, no profunditzarem,
1: perquè al final
2: perquè
1: caòtic, més que una altra cosa.
0: És que ho podem fer més endavant, perquè al final aquesta secció, com que cada mes doncs anirem parlant d'una cosa o d'una altra, en un altre programa
1: podem sortir,
0: sortir qüestions i entrar-hi, no?
2: Mira, jo crec que lo important al final és clarificar que amb un grau 1 tenim dret a una cosa, i amb un grau 2 i amb un grau 3 es pot compatibilitzar. Vale, jo crec que això és el que li ha de quedar clar a tots els ciutadans i ciutadanes, vale? Sota el meu punt de vista. O sigui, jo crec que això no, pues, aprofundir quantes hores et toquen d'estat o no et toquen. Bueno, jo crec
1: això s'ha de valorar molt amb la situació concreta de cada persona, perquè al final tots els casos són diferents.
0: Pot variar, però una mica perquè ens fem la idea, no? Un cuidador, una cuidadora, quin acompanyament fa segons quines... Quin seria l'acompanyament d'aquest cuidador o cuidadora? Pot acompanyar a comprar...
1: Això seria amb el servei d'atenció a domicili.
0: Això seria...
1: Dins del servei d'atenció... O sigui, clar, la prestació que estem parlant de cuidador no professional,
0: sí,
1: reconeix la figura d'una persona de l'àmbit familiar que ja està fent la tasca de cuidar la persona amb dependència.
0: Vale, això seria, vale? Una
1: per
0: qüestió.
1: Exemple, pues, la mare està malalta, vale, amb un tema de deteriorament cognitiu en fase avançada... I el fill, que és qui va cada matí, qui li prepara l'alimentació, o sigui, els àpats, la medicació, doncs aquesta persona seria la que reconeixeríem com a persona cuidadora, tot i que l'ajuda sempre va destinada amb la persona amb dependència. Que aquí a vegades també sorgeixen dubtes.
2: Molta gent pensa que quan és cuidador o cuidadora té dret, o sigui, aquesta prestació sempre la rep la persona cuidador, i no és així, al contrari. La prestació sempre la rep la persona amb dependència, i aquesta persona amb dependència dirà o otorgarà qui va estar a prestació si la vol, saps? Però sempre va amb la persona que se l'otorga el grau de dependència. Mai va al cuidador.
0: Que això seria una quantitat econòmica, pel que esteu dient, segons si és grau 1, grau 2,
2: o grau 3.
0: Va variant.
1: I que actualment, que això també és important que sàpiga, a data d'avui, el temps aquest d'espera que tenim, no, des de que reconeixen el grau de dependència, la data d'efecte d'aquest grau, no, fins que nosaltres signem l'ajut, no, la corpia, que es diu, és el tràmit que fem, reconeixem des de la data d'efecte. O sigui que hi ha un efecte retroactiu quan es tramita aquesta prestació, que no és des del dia que anem nosaltres, sinó amb l'anterioritat.
0: Un cop s'ha notificat que se'ls hi...
1: Que té un grau de dependència.
0: El grau, d'acord.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Ha quedat clar?
0: Això seria a nivell econòmic, però clar, poden optar de dir no vull l'ajuda perquè necessito el servei. Llavors, com funcionaria això?
2: Clar, si el servei que necessiten és un servei d'atenció a domicili, depenent del grau que li otorguin a aquella persona, té dret a unes hores...
1: O a unes altres.
2: O a unes altres. I sempre està també sota la nostra valoració tècnica.
0: Clar, que a més pot anar variant, heu dit,
2: sí,
0: no?
2: I les necessitats que tingui la persona i la família, no perquè tingui dret, moviment, a 35 hores, posarem 35 hores.
1: Sí, no hi ha unes tasques i unes funcions ben assignades.
0: Clar.
2: Vale, tot això és pacte. O sigui, doncs, que us sembla, o sigui, bueno, sota el que m'esteu explicant, doncs posem aquestes hores, m'invento, per l'higiene personal i per fer àpats, no?, per acompanyar-te a comprar o per un tema d'estimulació cognitiva. Vale, tot això és pacte, posem aquest horari, aquests dies, vale, però té un sentit.
0: Estaríem estona parlant, en tot cas hem d'anar tancant el programa, seguirem parlant de la llei de dependència, però... Avui hem fet una mica la presentació...
1: Un tastet,
0: seria...
1: això, eh?
0: Sí. Sí, la llei, el procediment, no? El més important, a tot cas, qualsevol dubte, què han de fer?
1: Jo qualsevol dubte diria a l'adreçar-se, o sigui, si tu pots valorar, no?, que el teu familiar es podria sol·licitar, vas molt perdut, jo m'adreçaria o a ambulatori o serveis socials aquí a Cubelles.
2: Sí.
1: I a partir d'aquí començar, no?, el recorregut. I posteriorment, no, o de cara a propers programes, sí que podríem entrar una miqueta més, doncs concretament en els ajuts que es despleguen, opcions, no? La pregunta que molta gent té, no? O dubte, pot anar a una residència? No pot anar a una residència? quin tipus de places hi ha. Tot això sí que ho podríem aprofundir, perquè hi ha, bueno, hi ha el que dèiem, excepcionalitats, no? I
2: bueno, diferents tipologies de places, sí. Que al final sí que és cert que bueno, nosaltres ho tenim molt per la mà i donem per suposat moltes vegades, no? Que tothom té clar la tipologia de places, però no, no és així. Vale, llavors,
1: és complexa.
2: És complexa.
0: Sí. Doncs, si us sembla, anirem desplegant aquesta llei de dependència. Avui ho deixaríem aquí. En tot cas, recordem que Serveis Socials de l'Ajuntament té un horari, no? I que tota aquesta informació està a la mateixa pàgina web, covelles.cat, poden buscar, no?
1: I s'adrecen, donen dia i hora de visita. Sí,
2: i la tenen un company o una companya i l'explicaran. O sigui, no, no hi ha cap problema.
0: Doncs Natàlia Martínez i Encarni Mollano, sí. Moltes gràcies per la vostra participació aquí a la primera secció dedicada a serveis socials. Esperem doncs ajudar la gent que ens escolta a donar informació sobre aquest servei que oferiu des del Consell Comarcal i també des d'aquí de Serveis Socials de l'Ajuntament de Cubelles. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres. Sí,
3: ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I tornem a l'espai, compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro del GPEC. Bon dia, què tal?
1: Molt bé.
0: Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu, en tot cas. Quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
2: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix, no? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils, no?
2: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària, i bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria de Mediterrània no, fins i tot no representen cap tipus de perill pels humans. N'hi ha algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanca la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
0: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen el mateix nom? Perquè tintureres, uh-huh, no és el mateix o sí?
2: No. Bueno, és una de les espècies de taurons. Uh-huh.
0: No ens hem de preocupar, però no, en tot cas, si veiem alguna cosa, avisem. Seria aquest... A qui avisaríem, primer de tot? Bueno, si veiem alguna cosa que ens fa sospitar...
2: Jo penso que primer de tot, potser si hi ha socorrisme, doncs potser avisar socorristes, perquè és qui més ràpidament podria donar avís als usuaris que hi ha a la platja, doncs dir: sortiu de l'aigua, i bueno, esperem, marxarà i ja està. Bueno.
0: I ja venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tintorera, diguem-ho així, petita.
2: A vegades quan, sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua, o perquè ha passat alguna cosa així, o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així, i bueno, però bueno, ja també a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més, i bueno, n'hi ha més dels que ens... Tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són... Estan, les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és... L'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar, i vam veure una aleta. Ostres, és un dofí. No, al final vam veure que tenia dos aletes, i era un tauró que era força gran, i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat, això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues n'hi ha més, no es veiem, estan per allà, no s'acosten massa, i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, hi ha molta gent, no?, que va nedar per la platja, i van nedant més enllà de les boies fins i tot. I jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui, que amb això, sobretot, tranquil·litzar, i que canviem aquesta imatge de que són dolents, i sobretot canviar-ho perquè són bons, fins i tot, perquè, bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
0: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot... Vaja, que a vegades diem: ostres, m'ha picat una medusa, no?
2: Clar, sí, a vegades, bueno, al mar a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no? Estar dintre de l'aigua, estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent, com més endins entra al mar, més por, més poder o més potenim, no? Tenim uh-huh. aquest respecte perquè és una cosa que no coneixem, que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny i hi ha poca llum i això. I bueno, això són, suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
0: pares a fills o
2: d'anys enrere, etc.
0: Sí, sí.
2: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses, que si tens una picada d'una medusa, doncs pica, uh-huh. pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa, però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també. I és curiós perquè només pica la última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. És uh-huh. com, diguéssim, que és com una punxeta, no? que se't clava i se't queda a dintre de la pell. Doncs és com si fos un cactus, no? Per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt, molt, molt, molt, molt primes. Uh-huh. Doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no? i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres. I bueno, doncs cal anar en compte, sobretot, pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està.
0: Uh-huh. Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
2: Vale, això és un mite.
0: És un mite, eh?
2: Exacte. Això diré que és un mite perquè el que pot fer és que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia. I bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça, que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes uh-huh. dius, ara jo no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest. Doncs aigua de mar, perquè és l'habitat on estàs, si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val.
0: Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, mm-hmm. hem d'observar?
2: Bueno, sí, bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos uh-huh. per allà sobrant.
0: Però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, justament t'ha de tocar...
0: Els tentacles.
2: Sí, just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria, a vegades pica menys. Uh-huh. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta. No ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint, doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Uh-huh. Doncs evitar això i retirar els tentacles, si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
0: Val.
2: Uh-huh. Sobretot, doncs, aplicar això.
0: Fred local.
2: Anar al més lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així, i posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
0: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé si ha canviat. Quan veiem moltes meduses és per alguna uh-huh. qüestió concreta o...
2: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, que es desplacen elles, sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital, i tot això doncs, van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagin més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no? L'escalfament de les aigües globals.
0: Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagi més o menys? Potser els depredadors ara n'hi ha més o menys? Com funciona això?
2: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi? Que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que volia parlar-vos també de les barquetes de Sant Pere. Què són les barquetes de Sant Pere?
0: Què són? Sí, vegades, perquè no l'he escoltat mai, eh?
2: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot, trobem mortes, que podríem dir que s'assembla. O sigui, fan això, de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua, es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua. I a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de maduixes a l'aigua, això. Les barquetes de Sant Pere no piquen ni fan res. I, bueno, això, a vegades doncs, arriben i es van desplaçant. I són veritat, estan formades com per cada barqueta d'aquestes està formada per diversos organismes, o sigui, com un conjunt d'animals que viuen en aquella zona. Són molt curioses. També n'hi ha unes que s'assemblen bastant, que aquelles sí que poden causar irritació, però bueno, és que meduses és tot un món que bueno, mira, podíem dedicar un programa només
0: a
2: meduses,
0: no?
2: igual que estaurons, que també un dia podríem repassar fins i tot també quins, abans que em preguntaves per les tintoreres i tot això, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí. I, bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, no cal que tinguem por a la mar, sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi ha algunes platges on és més freqüent que hi mori, que hi hagi gent que es pugui ofegar perquè hi ha certes corrents, no?, que es provoquen allà, doncs, bueno, si sabem que aquestes platges, doncs, també es poden evitar i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tan a dins, i fer cas sobretot de les banderes, de serveis de socorrisme o de diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament o sí, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
0: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pors d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro del GPEC ens ha apropat tot això i bé, ja ens has dit, estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses i amb, com dèiem, aquestes barquetes de Sant Pere, que tampoc són perilloses, no?
2: A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
0: Doncs queda dit, recordem, GPEC, que té també els seus canals, per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web...
2: Té una pàgina web que és gpec.cat i xarxes socials, que ja s'hi van penjar diferents coses, i bueno, animar a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
0: Moltes gràcies i fins la propera.
2: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
0: Adeu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga.
1: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrabada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrabada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarré amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia ha interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC, el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i als dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem i plasmar sobre aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
3: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
5: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
3: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: fermentar
1: fades.
2: Quina beneitura, no?

seguint la nit busquent la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: no estar. Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i els dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem plasmar sobre per escrit aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
2: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
4: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
2: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa favor.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i hem tingut ja la primera nit tropical de l'any, ja que hem tingut 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27, serà semblant a la d'ahir, i amb una humitat moderada, vent feble amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà tindrem un temps més variable, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols prims a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit per sobre dels 20 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 26 i 27, baixant unes dècimes, però amb una humitat més alta i una mica de xafogor. Ben feble, en domini del xaloc, la major part del dia i fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí i a la tarda, i també es mantindran a la tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que es mantindrà de nit i tornarà a pujar de dia i estarà entre els 20 i 27 graus, amb una humitat força alta, ben feble, amb marinades i situació marítima tranquil·la amb marrissada al matí i una mica de marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els

0: membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
1: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai. Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i, per tant, el termini per celebrar-se també en un primer moment. S'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara, un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant, encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
1: A Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix, no? Els motius. Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
2: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa, jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
3: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors, el punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim. Ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. Els Castellers del Foix es preparen per fer un pas més en els 7 pisos aquest 2026, i és que diumenge els monjos, la colla cubellenca, podria intentar el seu primer 4 de 7 del 2026 en la diada organitzada pels Quarts Amunt. Recordem que els Castellers del Foix han assolit aquesta temporada 3 vegades tant la Torre de 6 com el 3 de 7 en la seva història, però només han aconseguit combinar aquests dos castells una vegada també amb el 4 de 7 i el Pilar de 5, va ser l'última actuació del 2025, que és fins ara el seu millor registre històric i que podrien repetir en algun moment durant aquesta temporada aquesta anomenada clàssica de 7. L'objectiu dels castellers cubellencs és, per tant, consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb un 4 de 7, segurament aquest diumenge als monjos, tal com ja va revelar fa dies Àngel Moreno, cap de colla, després de la diada pròpia del 10 de maig.
4: I l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la plaça de Pau Casals dels Monjos en la diada dels Quarts Amunt són els Bous de la Bisbal, que fins ara han assolit la Torre de 6 com a castell més complicat. Els Minyons de l'Arbós, que també han descarregat la Torre de 6 com a sostre del que porten d'aquesta temporada. Després, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample, una colla que es podria considerar de 7, que ha descarregat ja aquesta temporada el 5 de 7 o el 3 i el 4 de 7 amb l'agulla. I finalment també seran els xicuelos i xicueles del Delta, que per ara han fet Castells de 6 i el Pilar de 5 com a construcció més destacada. La Diada s'emmarca en la iniciativa del programa de ràdio Quarts Amunt de recuperar places que havien acollit diades castelleres en el passat. El programa, a més a Ràdio L'Arbós i a Domenys Ràdio, ja va organitzar una primera diada el 29 de març a Sant Jaume dels Domenys, que va comptar en aquella ocasió amb els castellers de Vilafranca, els nens del Vendrell i els castellers de Terrassa. Nosaltres aquest diumenge estarem sobretot atents si els castellers del Foix fan un pas més en els 7 pisos i també sumen el 4 de 7 en la llista de castells de 7 d'aquesta temporada al costat de la Torre de 6 i el 3 de 7. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que en cas de no residir-hi actualment hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat cubellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web cubelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de les que han passat la validació dels pressupostos participatius. Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. el Covermut se suma al segell Garraf Sona. La representació covellenca comptava fins ara amb el Festival Cuelles Noir i la Festa de la Verema, que continuen un any més dins d'aquest conjunt d'esdeveniments agrupats per l'agència Node Garraf i que sumen 26 propostes diferents. Música, cinema, arts escèniques, creativitat, cultura popular, gastronomia, literatura i experiències a l'aire lliure ompliran un any més els carrers, les places, els teatres, els ports o espais singulars de la comarca en una nova edició del programa Garraf Sona, Terra de Festivals. El projecte impulsat pel Node Garraf el 2019 presenta aquest any una edició nova que amplia el nombre d'esdeveniments adherits fins a un total de 26 iniciatives culturals repartides pels municipis de tota la comarca. Entre les novetats, Cubelles ja ha portat, com dèiem, el Covermut, la Fira de l'Aperitiu i el Vermut, que, malgrat que ha hagut de suspendre les últimes edicions, està previst que torni al Passeig Marítim aquesta pròxima tardor. Segons l'agència Node Garraf, el segell Garraf Sona s'ha consolidat al llarg dels anys com una eina de promoció conjunta i de cooperació territorial que contribueix a reforçar la identitat comarcal i a posicionar la comarca com una destinació activa, creativa i vinculada als festivals i als esdeveniments culturals. El programa agrupa festivals de disciplina de tota mena, des de grans esdeveniments internacionals fins a iniciatives de proximitat i propostes més emergents. Entre els festivals estratègics, segons Node Garraf, destaquen cites consolidades com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, el Festival Terramar CaixaBank, també de Sitges, el Finpetel, Tingladu, Temps de Viu, el Nova Reggae, de Vilanova i la Geltrú, el Monocicle i el Retorn dels Indians de Sant Pere de Ribes, la Dixieland de Canyelles o la Mostra d'Espectacles al carrer d'Olivella. A banda del Cubelles Noir o la Festa de la Verema de Cubelles, entre molts altres projectes que es poden consultar agrupats al portal agenda.garrafsona.cat. La tercera edició del grup de suport a persones cuidadores s'ha conclòs aquest dimecres passat. Concretament, aquest mes de maig ha estat impulsat pels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i gestionat per l'equip d'atenció a la dependència del Consell Comarcal del Garraf. En aquesta edició s'ha ofert un espai a un grup de persones dels municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella que cuiden a persones amb deteriorament cognitiu. L'objectiu del grup és proporcionar-los eines i estratègies de benestar emocional i compartir les seves inquietuds i experiències amb persones properes que viuen el mateix moment vital. El grup s'ha desenvolupat en 4 sessions dirigides per les seves tècniques referents i 2 terapeutes externs amb l'objectiu d'acompanyar les persones cuidadores en el seu procés vital, oferint-los eines i recursos pel seu benestar personal i alhora fomentant un espai comú d'autocura a través de l'art i la música. Durant la cloenda, aquest dimecres passat, el president del Consell Comarcal del Garraf, Luis Miguel García, juntament amb l'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la regidora de Gent Gran d'Olivella, Olga Martín, i la regidora de Gent Gran de Cubelles, Alexandra Corbillo, han acompanyat el grup i han expressat la importància, segons el Consell Comarcal, de cuidar a qui cuida i d'oferir aquestes eines de benestar emocional. La policia local ha detingut 2 menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de 2 joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava 3 peces d'or, una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres 2 continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els 2 patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres.
5: Últim cap de setmana de maig i pràcticament última setmana de competició regular. Després quedaran algunes fases d'ascens, com ja hem anat parlant, és el cas del femení del Club Patí Cubelles, que jugarà la fase d'ascens a la Nacional Catalana d'aquí un parell de caps de setmana. Aquest, però, com dèiem, últim cap de setmana de maig i última jornada lliga de la Primera Catalana masculina, on el Club Patí Cubelles es juga la permanència. Una permanència que està caríssima, amb 6 equips en 3 punts de diferència, els 3 que es jugaran aquest cap de setmana. Una decisió incomprensible de la federació fa que justament aquesta jornada, amb tants equips involucrats, sobretot pel que fa a la part baixa de la classificació, fa que no hi hagi jornada unificada i, per tant, doncs, hi hauran partits durant tot el cap de setmana. De fet, el primer partit que, a més, el Cubelles estarà interessat, es jugarà divendres al vespre a Vilanova, entre el Vilanova i el Juneda. El Vilanova ara mateix està en posicions de descens, amb 36 punts, 3 menys que el Cubelles. Per tant, doncs, una derrota vilanovina deixaria més a prop de la permanència al Cubelles. En canvi, una victòria vilanovina faria que els de la capital empatessin amb un bon grapat d'equips que ara mateix tenen 39 punts. Això sí, encara els hi restaria el seu partit. També estarà pendent el Cubelles del partit entre el Riudebitlles i el Monjos, que serà el dissabte a les 12 del migdia. Un partit que, si bé en aquest cas és el que menys s'hi juguen, el Riudebitlles amb un empat ja pràcticament estaria salvat i els Monjos no s'hi juguen res. Els partits més importants pel que fa als interessos del Cubelles seran el diumenge. Diumenge a 2:15 del migdia, el Sant Just Igualada, dos equips que estan en plena lluita per sortir d'aquestes posicions de descens. De fet, l'Igualada és l'equip que tanca les posicions de descens amb 37, però el Sant Just és just l'equip que està per sobre amb 38. Un empat entre aquests dos equips salvaria el Cubelles i ja no caldria estar pendents del resultat. En canvi, una victòria de qualsevol dels dos equips faria que aquests equips superessin el Cubelles i, per tant, baixessin a la classificació. En canvi, l'equip que perdi, tant el Sant Just com l'Igualada, pràcticament quedaran en posicions de descens. El Cubelles també jugarà diumenge al migdia, ho farà 3:15, rebent el Capellades, un Capellades que es juga ara mateix mantenir la segona posició i, per tant, tenir aquesta fase d'ascens amb aquest privilegi de jugar contra el tercer del grup A. En tot cas, haurà de guanyar el seu partit o, com a mínim, empatar-lo i defensar-se del setmanat, que és el tercer classificat. I l'altre partit que estarà pendent al Cubelles serà el diumenge a la tarda, 6:45 de la tarda, entre el Vilaseca i el Calafell. Un Vilaseca que té un punt menys que el Cubelles, un Calafell que no s'hi juga res, però que la setmana passada ja va guanyar el Cubelles i el va complicar en aquesta última jornada. I, per tant, depèn del que hagi passat diumenge al matí, el Cubelles haurà d'estar pendent d'aquest partit del Vilaseca, que, per anar bé, no hauria de guanyar i, per tant, es quedaria per sota els cubellencs. En tot cas, una última jornada on el Cubelles, evidentment, depèn d'ell mateix. Si el Cubelles guanya, estarà salvat, i fins i tot si el Cubelles empata, també estaria salvat. Una derrota cubellenca faria que hagués estat pendent de tots aquests partits, com dèiem, una última jornada en moltes combinacions i on el Cubelles sí o sí necessita la victòria per una temporada més mantenir-se en aquesta Primera Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
10: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
5: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: com mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes i del pas i de les illes. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i hem tingut ja la primera nit tropical de l'any, ja que hem tingut 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27, serà semblant a la d'ahir, i amb una humitat moderada. Vent feble amb terral a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. Demà tindrem un temps més variable, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols prims a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit per sobre dels 20 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 26 i 27, baixant unes dècimes, però amb una humitat més alta i una mica de xafogor. Ben feble, en domini del xaloc, la major part del dia i fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí, i a la tarda, i també es mantindran a la tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que es mantindrà de nit i tornarà a pujar de dia i estarà entre els 20 i 27 graus, amb una humitat força alta. Ben feble, amb marinades i situació marítima tranquil·la amb arrissada al matí i una mica de marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i per tant el termini per celebrar-se també en un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
3: A Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària i, de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
4: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real, no és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al Centre Social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans, residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
5: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar, i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga, i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors. El punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim, ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. Els castellers d'Alforja es preparen per fer un pas més en els 7 pisos aquest 2026, i és que diumenge els monjos, la colla covellenca, podria intentar el seu primer 4 de 7 del 2026 en la diada organitzada pels Quarts Amunt. Recordem que els castellers d'Alforja han assolit aquesta temporada 3 vegades tant la Torre de 6 com el 3 de 7 en la seva història, però només han aconseguit combinar aquests 2 castells una vegada també amb el 4 de 7 i el Pilar de 5. Va ser l'última actuació del 2025, que és fins ara el seu millor registre històric i que podrien repetir en algun moment durant aquesta temporada aquesta anomenada clàssica de 7. L'objectiu dels castellers covellencs és, per tant, consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb un 4 de 7, segurament aquest diumenge als monjos, tal com ja va revelar fa dies Àngel Moreno, cap de colla, després de la diada pròpia del 10 de maig.
6: I l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la plaça de Pau Casals dels Monjos, en la diada dels Quarts Amunt, són els Bous de la Bisbal, que fins ara han assolit la Torre de 6 com a castell més complicat. Els Minyons de l'Arbós, que també han descarregat la Torre de 6 com a sostre del que porten d'aquesta temporada. Després, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample, una colla que es podria considerar de 7, que ha descarregat ja aquesta temporada el 5 de 7 o el 3 i el 4 de 7 amb l'agulla. I finalment també seran els Xicuelos i Xicueles del Delta, que per ara han fet castells de 6 i el Pilar de 5 com a construcció més destacada. La diada s'emmarca en la iniciativa del programa de ràdio Quarts Amunt de recuperar places que havien acollit diades castelleres en el passat. El programa, a més a Ràdio L'Arbós i a Domenys Ràdio, ja va organitzar una primera diada el 29 de març a Sant Jaume dels Domenys, que va comptar en aquella ocasió amb els castellers de Vilafranca, els Nens del Vendrell i els castellers de Terrassa. Nosaltres aquest diumenge estarem sobretot atents si els castellers del Foix fan un pas més en els 7 pisos i també sumen el 4 de 7 en la llista de castells de 7 d'aquesta temporada al costat de la Torre de 6 i el 3 de 7. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari, que ja està disponible, al web covelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de la votació dels pressupostos participatius. Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. El Cubermut se suma al segell Garraf Sona. La representació cubellenca comptava fins ara amb el Festival Cubelles Noir i la Festa de la Verema, que continuen un any més dins d'aquest conjunt d'esdeveniments agrupats per l'agència Node Garraf i que sumen 26 propostes diferents. Música, cinema, arts escèniques, creativitat, cultura popular, gastronomia, literatura i experiències a l'aire lliure ompliran un any més els carrers, les places, els teatres, els ports o espais singulars de la comarca en una nova edició del programa Garraf Sona, Terra de Festivals. El projecte impulsat pel Node Garraf el 2019 presenta aquest any una edició nova que amplia el nombre d'esdeveniments adherits fins a un total de 26 iniciatives culturals repartides pels municipis de tota la comarca. Entre les novetats, Cubelles ja ha portat, com dèiem, el Cubermut, la Fira de l'Aperitiu i el Vermut, que, malgrat que ha hagut de suspendre les últimes edicions, està previst que torni al Passeig Marítim aquesta pròxima tardor. Segons l'agència Node Garraf, el segell Garraf Sona s'ha consolidat al llarg dels anys com una eina de promoció conjunta i de cooperació territorial que contribueix a reforçar la identitat comarcal i a posicionar la comarca com una destinació activa, creativa i vinculada als festivals i als esdeveniments culturals. El programa agrupa festivals de disciplina de tota mena, des de grans esdeveniments internacionals fins a iniciatives de proximitat i propostes més emergents. Entre els festivals estratègics, segons Node Garraf, destaquen cites consolidades com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, el Festival Terramar CaixaBank, també de Sitges, el Finpetel, Tinglado, el Temps de Viu, el Nova Reggae, de Vilanova i la Geltrú, el Monocicle i el Retorn dels Indians de Sant

0: Pere de Ribes, la Dixieland de Canyelles o la mostra d'espectacles al carrer d'Olivella. A banda del Cubelles Noir o la festa de la Verema de Cubelles, entre molts altres projectes que es poden consultar agrupats al portal agenda.garrafzona.cat. La tercera edició del grup de suport a persones cuidadores s'ha conclòs aquest dimecres passat. Concretament, aquest mes de maig ha estat impulsat pels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i gestionat per l'equip d'atenció a la dependència del Consell Comarcal del Garraf. En aquesta edició s'ha ofert un espai a un grup de persones dels municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella que cuiden a persones amb deteriorament cognitiu. L'objectiu del grup és proporcionar-los eines i estratègies de benestar emocional i compartir les seves inquietuds i experiències amb persones properes que viuen el mateix moment vital. El grup s'ha desenvolupat en 4 sessions, dirigides per les seves tècniques referents i 2 terapeutes externs, amb l'objectiu d'acompanyar les persones cuidadores en el seu procés vital, oferint-los eines i recursos pel seu benestar personal i alhora fomentant un espai comú d'autocura a través de l'art i la música. Durant la cloenda, aquest dimecres passat, el president del Consell Comarcal del Garraf, Luis Miguel García, juntament amb l'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la regidora de Gent Gran d'Olivella, Olga Martín, i la regidora de Gent Gran de Cubelles, Alexandra Corbillo, han acompanyat el grup i han expressat la importància, segons el Consell Comarcal, de cuidar a qui cuida i d'oferir aquestes eines de benestar emocional. La policia local ha detingut 2 menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de 2 joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava 3 peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres 2 continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els 2 patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres.
1: Últim cap de setmana de maig i pràcticament última setmana de competició regular. Després quedaran algunes fases d'ascens, com ja hem anat parlant. És el cas del femení del Club Patí Cubelles, que jugarà la fase d'ascens a la Nacional Catalana d'aquí un parell de caps de setmana. Aquest, però, com dèiem, últim cap de setmana de maig i última jornada lliga de la Primera Catalana Masculina, on el Club Patí Cubelles es juga la permanència. Una permanència que està caríssima, amb 6 equips en 3 punts de diferència, els 3 que es jugaran aquest cap de setmana. Una decisió incomprensible de la federació fa que justament aquesta jornada, amb tants equips involucrats, sobretot pel que fa a la part baixa de la classificació, fa que no hi hagi jornada unificada i, per tant, doncs, hi hauran partits durant tot el cap de setmana. De fet, el primer partit que, a més, el Cubelles estarà interessat, es jugarà divendres al vespre a Vilanova, entre el Vilanova i el Juneda. El Vilanova ara mateix està en posicions de descens, amb 36 punts, 3 menys que el Cubelles. Per tant, doncs, una derrota vilanovina deixaria més a prop de la permanència al Cubelles. En canvi, una victòria vilanovina faria que els de la capital empatessin amb un bon grapat d'equips que ara mateix tenen 39 punts. Això sí, encara els hi restaria el seu partit. També estarà pendent el Cubelles del partit entre el Riudebitlles i el Monjos, que serà el dissabte a les 12 del migdia. Un partit que, si bé en aquest cas és el que menys s'hi juguen, el Riudebitlles amb un empat ja pràcticament doncs, estaria salvat i els monjos no s'hi juguen res. Els partits més importants pel que fa als interessos del Cubelles seran el diumenge. Diumenge a 2:15 del migdia, el Sant Just Igualada, dos equips que estan en plena lluita per sortir d'aquestes posicions de descens. De fet, l'Igualada és l'equip que tanca les posicions de descens amb 37, però el Sant Just és just l'equip que està per sobre amb 38. Un empat entre aquests dos equips salvaria el Cubelles i ja no caldria doncs, estar pendents del resultat. En canvi, una victòria de qualsevol dels dos equips doncs, faria que aquests equips superessin el Cubelles i, per tant, doncs, baixessin a la classificació. En canvi, l'equip que perdi, tant el Sant Just com l'Igualada, pràcticament quedaran doncs, en posicions de descens. El Cubelles també jugarà diumenge al migdia, ho farà a 1:15, rebent el Capellades, un Capellades que es juga ara mateix a mantenir la segona posició i, per tant, doncs, tenir aquesta fase de descens amb aquest privilegi de jugar contra el tercer del grup A. En tot cas, haurà de guanyar el seu partit o, com a mínim, empatar-lo i defensar-se del setmanat, que és el tercer classificat. I l'altre partit que estarà pendent al Cubelles serà el diumenge a la tarda, 6:45 de la tarda, entre el Vilaseca i el Calafell. Un Vilaseca que té un punt menys que el Cubelles, un Calafell que no s'hi juga res, però que la setmana passada ja va guanyar el Cubelles i el va doncs, complicar en aquesta última jornada. I per tant, doncs, depèn del que hagi passat diumenge al matí, el Cubelles haurà d'estar pendent doncs, d'aquest partit del Vilaseca, que per anar bé no hauria de guanyar i per tant es quedaria per sota els cubellencs. En tot cas, una última jornada on el Cubelles evidentment depèn d'ell mateix. Si el Cubelles guanya estarà salvat i fins i tot si el Cubelles empata també estaria salvat. Una derrota cubellenca doncs, faria que hagués estat pendent de tots aquests partits, com dèiem, una última jornada en moltes combinacions i on el Cubelles sí o sí necessita la victòria per una temporada més mantenir-se en aquesta primera catalana.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Tens tanta

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Aquest cap de setmana ha finalitzat la competició de Lliga per al Club Patí Cubelles femení. De fet, no ha acabat la temporada perquè s'ha acabat la Lliga, però estan classificades per jugar al play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Per parlar d'aquesta temporada i també del que queda d'aquests partits que resten, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la capitana de l'equip cubellenc, la Judit Esteve. Judit, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Bé, i enhorabona, primer de tot, per aquesta temporada. Heu acabat finalment terceres en un frec a frec entre les altres dos competidores. Fins al final, pràcticament, heu estat lluitant per les primeres posicions. Com has viscut, com heu viscut la temporada, vosaltres, des de dins?
5: Bueno, primer, moltes gràcies. I, bueno, el que hem anat dient a diferents llocs. Nosaltres vam començar... Bueno, l'equip estava fet per competir a segona catalana i per motius de reorganització de categories de la federació ens vam trobar que pujàvem a primera catalana i l'objectiu inicial era mantenir la categoria i bueno, doncs, a poc a poc vam anar treballant i ens hem trobat amb la sorpresa d'anar guanyant i estar dalt de tot.
2: Clar, és veritat que vosaltres no aconseguíeu l'ascens, però sí que és veritat que vau lluitar per aquest ascens a primera catalana. Finalment, doncs, no us vau poder classificar. I és veritat que també que arriba aquest ascens després de la configuració nova de les categories. Al principi de temporada, però... Quin és l'objectiu? És a dir, perquè m'imagino que us agafa tot així una mica de nou, heu de veure quina és la competició. En algun moment, però, penseu en lluitar per l'ascens o des del principi era anem a veure si ens salvem?
5: Sí, bueno, com he dit, l'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana... L'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Però pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres.
2: I en quin moment canvia? Perquè hi ha d'haver-hi un moment que penseu... Bueno, això, vull dir, la permanència, això ja està. Ara sembla que podem estar més amunt. No sé si hi ha algun moment que dieu, escolta'm, ara ja per totes.
5: Bueno, sí. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
2: De fet, des del club asseguren que no ha estat mai...

0: aquest l'objectiu, no? Perquè potser tampoc s'esperava poder en una temporada que acabes a segona catalana acabar nacional catalana, no? amb una temporada de cop, és com molt bèstia.
1: Sí, bueno, estic dient que no sé si la temporada passada crec que vam acabar com cinquenes o així de segona catalana. L'equip es va mig desfer, per tant aquest any hem tingut un equip quasi nou i la intenció no era mirar l'ascens de nacional ni en broma, era mantenir i ja treballaríem en un futur.
0: Clar, mirant la classificació, clar, trobem l'Olesa amb 53, que han acabat primeres i, per tant, doncs, pugen ja directament a Nacional. I després, segona posició per al Torrelles amb 52 i tercera plaça per al Cubelles amb 50. Evidentment, molt ajustat. De fet, de la tercera plaça a la primera hi van 3 punts de diferència, que és un partit. En una recta final on realment heu tingut opcions els tres equips d'acabar en primera posició.
1: Sí, bueno, a més, durant aquests, no sé si les últimes 4 jornades, ens hem enfrontat els 3 contra nosaltres mateixos. I, bueno, nosaltres, de fet, la setmana passada vam anar a jugar a Olesa i allà es podia decidir la temporada i, bueno, per desgràcia nostra es va posar a favor d'elles. Però, bueno, el que dius, molt igualat fins l'últim moment en tots els aspectes.
0: Sí, perquè, de fet, és el que dèiem, canviant el resultat d'aquest partit, la classificació hauria sigut totalment diferent. I deixa'm dir que, a més, sou l'equip més golejador, a més, amb diferència. Són gairebé uns 20 gols més que heu marcat que l'Olesa, que és l'equip que ha aconseguit l'ascens, i tampoc tants més encaixats. És a dir, no arriba ni a 10 més encaixats. Per tant, vaja, us va l'espectacle o feu molts gols, no?
1: Bueno, això sí que era un aspecte a treballar. Al acabar la primera volta, bueno, els gols que portàvem en contra eren bastant superiors al que ens agradaria i va ser un aspecte a treballar la defensa i jo crec que ha estat clau en la segona volta de la Lliga i és una cosa que hem millorat bastant que possiblement pels play-offs ens faci falta.
0: Perquè ara ve la segona part, no? Ja fa unes setmanes que dèiem que teníeu assegurat ja el play-off i que, per tant, doncs, teníeu clar que jugaríeu aquests partits per aconseguir l'ascens. És veritat que encara s'havia de decidir la primera posició i, per tant, encara hi havia opcions d'ascens directe. Però no sé si estaràs amb mi que el calendari vostre ha estat una mica desconcertant, diguéssim, per dir-ho d'una manera, perquè vau jugar un partit, després, sobretot en aquesta recta final, heu estat descansant gairebé un mes per tornar a competir i, a més, competir en partits molt decisius. No sé si això, vosaltres també heu notat que, vaja, us ha faltat una mica de ritme.
1: Bueno, la intensitat dels entrenaments no ha baixat, al revés, ha pujat durant aquestes 3 setmanes. Però sí que és el que dius, que durant tota la temporada, com a molt, hem tingut un cap de setmana de descans, com tots els equips, reglamentari per la competició, però ens vam trobar que abans dels 2 últims partits de Lliga teníem 3 setmanes de descans. Però, bueno, molts equips el dia passat, ja que era coincidència amb els campionats de Catalunya de base, i com que hi ha moltes nenes que pugen a reforçar, doncs les categories sèniors han descansat.
0: A més, a vosaltres se us ajuntava la setmana que descansàveu, no? El cap de setmana que descansàveu, sí. I aquí doncs, es va fer una pausa, diguéssim, una mica massa llarga, potser tenint en compte doncs, que el que venia eren partits intensos. Has parlat tu de les fases d'ascens. Ara tenim clar que el rival és el Sant Celoni, d'aquí a 2 setmanes, em sembla que és el 13 i 14 de juny. Explica'ns com funciona aquest play-off d'ascens.
1: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff.
0: Per tant, això, dels quatre que us heu classificat, només en pujarà un.
1: Sí, en principi sí.
0: Clar, per això ens fixem en el Sant Celoni, però clar, a la vegada també ens hem de fixar amb els altres rivals perquè en una hipotètica final doncs tornaríeu a trobar-vos o amb el Torrelles o amb l'Olot.
1: O amb l'Olot, sí.
0: No sé què sabeu de l'altre grup, no? Perquè el vostre grup ha estat molt ajustat en aquestes tres primeres places, però l'altre grup, el Salt, ha guanyat amb una diferència bastant important sobre el Sant Celoni i l'Olot, tot i que l'Olot i el Sant Celoni sí que han quedat amb tres punts de diferència. No sé si sabeu alguna cosa, si us han explicat alguna cosa, no ho sé, no sé quines sensacions teniu d'aquest primer partit, com a mínim, davant del Sant Celoni.
1: Bueno, no tenim referències gaire clares, però sí que tenim clar que a Olot, per exemple, hi ha una jugadora que havia jugat a Vilanova i moltes de nosaltres la coneixem, perquè havíem jugat amb ella, i sabem que, bueno, és com la Paola del nostre equip, però a l'Olot. És una exjugadora d'Obliga, ha fet molts gols, crec que 57, i, bueno, és diferencial en aquest sentit. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip.
0: El que sí que destacarà sobretot el Sant Celoni és que juga a casa, no?, aquesta fase.
1: Sí. Nosaltres pensàvem que era una pista neutra, però es veu que no.
0: Bueno, això de les pistes em sembla que al final és el... com que no hi ha masses voluntaris, el primer que es presenta, no? I si a sobre doncs, té aquesta condició, doncs evidentment jugaran a casa i això es farà notar. Però no sé si això a vegades motiva una mica més quan arriba un partit d'aquestes característiques.
1: Bueno, jo tampoc m'ho miro gaire, però sí que és cert que la setmana passada, per exemple, vam anar a Olesa sabent que si ens guanyaven, pujaven directes. Llavors ja esperàvem que el pavelló estigués ple. I sincerament, se'ns en va anar al partit a l'últim moment, però vam dominar nosaltres durant tot el partit. Llavors, podria ser que sí que ens motivi més? Sí, però no és una cosa que hem parlat entre les jugadores.
0: Bueno, clar, i al final doncs, els nervis, no? La tensió i evidentment doncs, aquest soroll que es crea al voltant doncs, fa que en determinats moments pugui ser més complicat. Per tant, ara... clar, ara teniu que descansar, no? Descanseu aquestes dues setmanes, aquest cap de setmana que ve i l'altre.
1: Sí, descansem fins aquell cap de setmana, no tenim res.
0: Entrenar, sobretot, no? I suposo que
1: sí,
0: aquí el míster m'imagino que començarà a fer, o si no ho ha fet ja, a trobar informació del Sant Celoni, per on es pot doncs, fer més mal, i anar a jugar. Jo he parlat amb el club sempre em diu que, escolta'm, que això és una festa, que a partir que l'objectiu evidentment està més que complert, que el que toca és gaudir-ho, disfrutar-ho i... Però clar, m'imagino que una vegada estàs aquí, no?
1: Ja.
0: El que diu el cos és, bueno, ja, però... Sí, però anem a guanyar, no? O anem a intentar-ho, com a mínim.
1: Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: I la moral com està l'equip? Perquè és veritat que en aquesta recta final doncs, aquestes ensopegades amb Torrelles, amb Olesa, no? Que és, no sé com arribeu en aquest partit decisiu, diria jo, perquè fins que no passeu aquest no hi haurà la final.
1: Bueno, bé, perquè al final són partits que s'han d'anar escapat per la mínima als últims moments. Contra el Torrelles no sé si va ser el falta de 3 minuts i contra l'Olesa va ser a falta de 2,5. Llavors, venint d'Olesa, en quant a joc, ho vam fer molt bé. Llavors, ens quedem amb això. El playoff el teníem ja assegurat i ens queda una última bala com a última oportunitat.
0: Clar, i a més, quan aquestes temporades són tan intenses i s'allarguen una mica més, no, de la fase, que és ara us heu de seguir entrenant i preparant, fa que la propera temporada quedi com lluny, no? Com que no s'ha parlat encara de la propera temporada perquè estàs centrat en la que toca, no? Hi ha equips que potser fa 3 o 4 setmanes ja que comencen a pensar ja en què passarà al setembre. No sé si això vosaltres se n'ha parlat o és això, és com una cosa que ja veurem.
1: Bueno, no, clar, ara ens toca centrar-nos en el que ens queda i sí que sé que acaba molt tard. Jo crec que feia anys que no acabàvem tan tard la temporada i retrasa tot el que dius de la temporada vinent, que bueno, al final és un punt a favor, però si vols anar a competir també s'ha de començar a parlar ja. Uh-huh. Llavors, hem fet petites pinzellades, però no ens hem adentrat gaire en això.
0: Clar, aquí, perquè un equip
1: que... És més important el que ens queda ara, uh-huh, el que hi ha ara, i no especulem amb el que passi al futur. Uh-huh.
0: Però el que està clar és que era un equip en creixement, no? Un projecte, com deies tu, que s'havia reformat, o un equip bastant nou, que evidentment quan es fa un equip es fa amb una progressió, no? Tot i que vosaltres potser us heu saltat un parell de caselles, no? I això fa que, bueno, ara una mica és, bueno, anem a per totes, anem a consolidar una altra vegada, anem a... Bueno, clar, ara és un moment que fins d'aquí 3 setmanes potser és difícil saber en quin punt, de quin punt partiu, no?
1: Bueno, com és el que dius, al final, a més, també ens vam trobar amb la incorporació d'un nou coordinador que ha portat el seu sistema de joc, hem fet canvi de sistema de joc, cosa que algunes jugadores el coneixíem, d'altres no, i s'havia de treballar molt bé, cosa que podíem fer estant a segona catalana, pas a pas, tranquil·lament, però, clar, vam haver de posar dues marxes més i tirar endavant, llavors hi ha conceptes que hauríem de tornar a tocar. I potser és el moment de començar per la temporada que ve. Uh-huh. Llavors, encara que passi el que passi, s'hauran de treballar per l'any que ve, igual.
0: Encara que no sabem on, no?
1: Exacte.
0: A veure...
1: Sigui on sigui, ho haurem de treballar igual.
0: Si seguim una mica el guió de la temporada passada, en principi hauríeu de pensar en primera catalana, no? Que és el que una mica... I després, si hi ha sorpreses d'aquestes grates, no? Doncs, bueno, doncs endavant. Perquè què suposaria per vosaltres jugar a la Nacional? Evidentment, pel club seria històric, perquè no ha tingut mai un equip femení en aquella categoria, però per les jugadores no sé si suposaria també un salt molt important el fet de poder jugar a la Nacional catalana.
1: Bueno, sí, sí. Amb l'experiència d'algunes jugadores de l'equip sabem que la Nacional Catalana és una categoria dura perquè al final jugues amb el hàndicap de que molts equips baixen jugadores d'obliga i també pugen nenes molt bones, 117 i, bueno, sí, sobretot 117. Llavors, clar, per nosaltres seria bueno, un treball molt extra i, a més, potser dependríem d'aconseguir alguna jugadora més.
0: Mm-hmm. S'obligaria a reforçar l'equip,
1: no? Som un equip molt jove i algú d'experiència ens falta.
0: Bé, en tot cas, el que sí que us falta és viure l'experiència d'una fase d'ascens o d'una... no sé com li dieu, no sé si és una fase d'ascens, un play-off d'ascens, sí, unes eliminatòries, el que sigui, serà aquell cap de setmana, el 13 i el 14 de juny, el primer partit dissabte contra el Sant Celoni, que a més jugarà a casa. I a partir d'aquí, doncs, com diu el club, a gaudir-ho i ja en parlarem, no? En tot cas, tot està obert i per què no somiar en primer classificar-se per aquesta final i després ja en parlaríem. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres, Judit, des d'aquí us desitgem molta sort, molts ànims.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, doncs escolta'm, ojalà d'aquí unes setmanes puguem estar parlant d'aquestes coses que dèiem ara i si no, escolta'm, que en parlem igual d'aquesta experiència que haureu viscut amb aquesta fase d'ascens. Que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
5: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: bon
7: Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat cubellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web cubelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament.
3: Últim cap de setmana de maig i pràcticament última setmana de competició regular. Després quedaran algunes fases d'ascens, com ja hem anat parlant. És el cas del femení, del Club Patí Cubelles, que jugarà la fase d'ascens a la Nacional Catalana d'aquí un parell de caps de setmana. Aquest, però, com dèiem, últim cap de setmana de maig i última jornada lliga de la primera catalana masculina, on el Club Patí Cubelles es juga la permanència. Una permanència que està caríssima, amb 6 equips en 3 punts de diferència, els 3 que es jugaran aquest cap de setmana. Una decisió incomprensible de la federació fa que, justament aquesta jornada, amb tants equips involucrats, sobretot pel que fa a la part baixa de la classificació, fa que no hi hagi jornada unificada i, per tant, doncs, hi hauran partits durant tot el cap de setmana. De fet, el primer partit que, a més, el Cubelles estarà interessat, es jugarà divendres al vespre a Vilanova, entre el Vilanova i el Juneda. El Vilanova ara mateix està en posicions de descens, amb 36 punts, 3 menys que el Cubelles. Per tant, doncs, una derrota vilanovina deixaria doncs, més a prop de la permanència al Cubelles. En canvi, una victòria vilanovina faria que, doncs, els de la capital empatessin amb un bon grapat d'equips que ara mateix tenen 39 punts. Això sí, encara els hi restaria el seu partit. També estarà pendent el Cubelles del partit entre el Riudebitlles i el Monjos, que serà el dissabte a les 12 del migdia. Un partit que, si bé en aquest cas és el que menys s'hi juguen, el Riudebitlles amb un empat ja pràcticament doncs, estaria salvat i els Monjos no s'hi juguen res. Els partits més importants pel que fa als interessos del Cubelles seran el diumenge a 2:15 del migdia, el Sant Just Igualada, dos equips que estan en plena lluita per sortir d'aquestes posicions de descens. De fet, l'Igualada és l'equip que tanca les posicions de descens amb 37, però el Sant Just és just l'equip que està per sobre amb 38. Un empat entre aquests dos equips salvaria el Cubelles i ja no caldria doncs, estar pendents del resultat. En canvi, una victòria de qualsevol dels dos equips doncs, faria que aquests equips superessin el Cubelles i, per tant, doncs, baixessin a la classificació. En canvi, l'equip que perdi, tant el Sant Just com l'Igualada, pràcticament quedaran doncs, en posicions de descens. El Cubelles també jugarà diumenge al migdia, ho farà 3:15, rebent el Capellades, un Capellades que es juga ara mateix mantenir la segona posició i, per tant, doncs, tenir aquesta fase d'ascens amb aquest privilegi de jugar contra el tercer del grup A. En tot cas, haurà de guanyar el seu partit o, com a mínim, empatar-lo i defensar-se del Setmanat, que és el tercer classificat. I l'altre partit que estarà pendent al Cubella serà el diumenge a la tarda, 6:45 de la tarda, entre el Vilaseca i el Calafell. Un Vilaseca que té un punt menys que el Cubelles, un Calafell que no s'hi juga res, però que la setmana passada ja va guanyar el Cubelles i el va, doncs, complicar en aquesta última jornada. I, per tant, doncs, depèn del que hagi passat diumenge al matí, el Cubelles haurà d'estar pendent, doncs, d'aquest partit del Vilaseca, que, per anar bé, no hauria de guanyar i, per tant, es quedaria per sota els cubellencs. En tot cas, una última jornada on el Cubelles, evidentment, depèn d'ell mateix. Si el Cubelles guanya, estarà salvat, i fins i tot si el Cubelles empata, també estaria salvat. Una derrota cubellenca, doncs, faria que hagués estat pendent de tots aquests partits, com dèiem, una última jornada en moltes combinacions i on el Cubelles sí o sí necessita la victòria per una temporada més mantenir-se en aquesta primera catalana.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental, situada al Centre Social Joan Roig i Piera, en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous, de 10 a 2 i de 4 de la tarda, 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans, residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
3: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
2: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors, al punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim. Ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. Els Castellers del Foix es preparen per fer un pas més en els 7 pisos aquest 2026, i és que diumenge els monjos, la colla cubellenca, podria intentar el seu primer 4 de 7 del 2026 en la diada organitzada pels Quarts Amunt. Recordem que els Castellers del Foix han assolit aquesta temporada 3 vegades tant la Torre de 6 com el 3 de 7 en la seva història, però només han aconseguit combinar aquests dos castells una vegada també amb el 4 de 7 i el Pilar de 5. Va ser l'última actuació del 2025, que és fins ara el seu millor registre històric i que podrien repetir en algun moment durant aquesta temporada aquesta anomenada clàssica de 7. L'objectiu dels castellers cubellencs és, per tant, consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb un 4 de 7, segurament aquest diumenge als monjos, tal com ja va revelar fa dies Àngel Moreno, cap de colla, després de la diada pròpia del 10 de maig.
4: I l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
2: Les altres colles que actuaran aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la plaça de Pau Casals dels Monjos, en la diada dels Quarts Amunt, són els Bous de la Bisbal, que fins ara han assolit la Torre de 6 com a castell més complicat. Els Minyons de l'Arbós, que també han descarregat la Torre de 6 com a sostre del que porten d'aquesta temporada. Després, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample, una colla que es podria considerar de 7, que ha descarregat ja aquesta temporada el 5 de 7 o el 3 i el 4 de 7 amb l'agulla. I finalment també seran els Xicuelos i Xicueles del Delta, que per ara han fet castells de 6 i el Pilar de 5 com a construcció més destacada. La diada s'emmarca en la iniciativa del programa de ràdio Quarts Amunt de recuperar places que havien acollit diades castelleres en el passat. El programa, a més a Ràdio L'Arbós i a Domenys Ràdio, ja va organitzar una primera diada el 29 de març a Sant Jaume dels Domenys, que va comptar en aquella ocasió amb els castellers de Vilafranca, els nens del Vendrell i els castellers de Terrassa. Nosaltres aquest diumenge estarem sobretot atents si els castellers del Foix fan un pas més en els 7 pisos i també sumen el 4 de 7 en la llista de castells de 7 d'aquesta temporada al costat de la Torre de 6 i el 3 de 7.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: capaç que viure un dia més valgui la pena.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Senyores i senyors, això és Circ.

Benvinguts a una edició més del teu programa de circ a Ràdio Cubelles. Un programa de ràdio que t'acosta al circ d'ara i d'abans, on setmanalment et anem portant espais on anem doncs, parlant de conceptes, de personatges, d'artistes, d'elements relacionats amb el circ. L'espai d'aprenent, l'espai d'en Josep el Pallasso, on us apropem una mica més a la figura d'aquest artista de circ cubellenc. La secció de l'artista, l'agenda, la ruta del circ o la secció musical de també a circ. Bé, molts conceptes són els que setmanalment us portarem. I avui fem un especial on volem recordar figures tan relacionades amb Cubelles i amb el circ que ens uneixen. I primer volem començar amb una protagonista, amb una figura femenina.

0: Hola, soy Paulina Schumann. Salutación al amic del Aixo el Circ.
1: I hem escoltat la veu de Paulina Schumann. Avui fem un especial recordant la seva figura. Però abans, un sabies què? Sabies que Charles Rivel va néixer un dia de Sant Jordi? Charles Rivel va fer riure i plorar generacions d'amants del circ amb el seu udol cèlebre, aquell La seva imatge, vestit vermell, sabates grosses i els seus instruments, que diré guitarra, el van convertir en un mite. Josep Andreu, més conegut amb el nom de Charles Rivel, va néixer a Cubelles un 23 d'abril de 1896, durant una gira dels seus pares, la funàmbula occitana Maria Lluís Lasserre i el trapezista Pere Andreu, nascut al Barceloní barri d'Hostalfrancs. Una història que aquí s'inicia a Cubelles i on la família passa al cap d'un temps a França i no en torna fins al 1913. Al 1915 fins al 1920, els Andreu Lasserre regenten també un circ propi, el Circ Reina Victòria. Entre 1924 i 1935, els germans Charlie, Polo i René Rivels triomfen als millors locals d'Europa i Amèrica del Sud amb els números de trapezi, acrobàcia i pallassos. Un dels números més aplaudits és el de Charlotte als trapezis baixos. Llavors Josep Andreu es feia dir Charlotte Rivels. Diu la llegenda que un dia Chaplin li va preguntar: m'imiteu vos? O sóc jo qui us imita? La paròdia d'una cantant d'òpera també és un referent del gènere per la seva entrada emblemàtica. Però la imatge que sempre recordarem és la de la cadira i la guitarra i, com no, aquell u característic tendre i trapella a l'hora d'en Charles Rivel.
2: Ràdio Cubelles.

Això és circ. Paulina Schumann és el nom de casada de la ballarina acrobàtica, funàmbula i amazona Paulina Andreu Busto, filla dels artistes de circ Josep Andreu Lasserre, més conegut com a Charlie Rivel, i Carmen Busto Rinque, que és la nostra protagonista de la secció d'avui a l'Això és circ. Paulina Schumann, Paulina Andreu Busto, nom de soltera, Paulina Schumann Rivels, nom artístic. És nascuda a Barcelona, mentre la tropa familiar, els Andreu Rivel, habitualment residents a França, feien temporada al Teatre Novedades. L'entorn familiar li proporciona una formació integral d'acrobàcia, equilibri, dansa, música, cant i pantomima, que la convertirà en una artista versàtil i completa. Avui recordem a Paulina Schumann. Als 7 anys escassos debuta al Music Hall Empire de París, imitant a la vedette nord-americana Josephine Baker amb els seus germans Juanito, Charlie i Valentino, els coneguts com a Charlie Rivel Babies, actua en números musicals de dansa acrobàtica als mateixos programes que els Andreu Rivels. El 1946, Paulina Andreu es casa amb Albert Schumann, hereu d'una nissaga d'empresaris i cavallistes circens, i fill del director del Circ Schumann de Göteborg, Estocolm i Copenhagen. Aquest matrimoni obre a Paulina la possibilitat de treballar en cavalls, una especialitat que li és pràcticament desconeguda i en la qual destacarà meteòricament com a amazona a l'anglesa i coreògrafa. A partir de 1950, l'experiència i el gust estètic adquirits en les gires internacionals amb la tropa familiar no tan sols dinamitzen les posades en pista de números equestres de Circ Schumann, sinó que el renoven totalment pel que fa a motius temàtics, arranjaments musicals, coreografies i disseny de llums i vestuari. Aquestes produccions, algunes de les quals inspirades en el glamurós cinema d'època, recorden cada any el circuit de Göteborg, Estocolm, Copenhagen, Londres i ocasionalment Oslo, Viena, Budapest, París i Manchester. Les presentacions en pista van a càrrec dels matrimonis Albert i Paulina Schumann i Max i Bibi Schumann. A més, el cavallista Douglas Cosmeyer, els quals amb els anys s'afegeixen als fills, els dos matrimonis, respectivament, Albert i Paulina afegeixen a Benny i Jack, i Max i Bibi s'afegeixen a Katja i Filip. En alguns espectacles arriben a fer evolucionar 40 cavalls en pista. Avui recordem la figura de Paulina Schumann. Anem cap a 1969. El Schumann tanquen els seus circs i Paulina es retira artísticament. Entre 1972 i 1982, però acompanyarà com a clonesa les actuacions del seu pare Charlie Rivel per tota Europa. No tan sols l'alçarà en aquest nou repte, sinó que a més contribuirà a polir i a curar més les entrades d'un dels pallassos més emblemàtics de la història del circ. Ha morit Charlie Rivel el 1983, Paulina es retira definitivament, però en atenció a la ciutat que la veurà néixer, Barcelona,
fa la seva primera i única actuació a l'estat espanyol, exhibint-se al Cirra Luí amb un número d'alta escola durant la temporada del Nadal de 1998-1999 a Barcelona. Entre els guardons rebuts al llarg de la seva carrera destaquen els següents: Òscar de París, que data de 1955. Medalla d'or del primer Congrés Internacional d'Amics del Circ a Madrid, el 1988. Medalla d'or al Mèrit Artístic a Corunya, el 2008. I Premi Nacional de Circ de la Generalitat a Manresa, també el 2008.

Pràcticament desconeguda a la península Ibèrica, l'amazona Paulina Schumann és, en canvi, un referent fonamental de l'art eqüestre i del saber fer del gran circ europeu del segle XX. L'extracció proletària ha conjugat cultura popular i alta cultura i ha simbolitzat l'emergència de les grans estrelles femenines en el microcosmos circens. Les seves creacions, posteriorment emulsades per notables sers eqüestres, són per moltes i diverses raons fites pràcticament insuperables avui en dia. El talent, el gust estètic i el rigor professional han fet de Paulina un referent obligat de la historiografia circens mundial i un exemple en les actuals generacions d'artistes. Bé, aquí tenim doncs un llarg també un llistat que avui no recordarem de doncs moltes coreografies on Paulina va ser responsable de la posada en pista, argument, música, il·luminació, vestuari, coreografia, va ser tot un èxit en el seu moment i va ser molt pionera en la seva època. Paulina Schumann, amb el nom de casada, de ballarina acrobàtica funàmbula i amazona. Paulina Andreu Busto, filla d'artistes de circ, Jan Josep Andreu i Carmen Busto, avui hem volgut recordar-la. Des de l'Això Circ, a Ràdio Cubelles.

Això és Circ, un espai de ràdio que t'apropa al món del circ d'ara i d'abans. Recordeu que podeu trobar informació referent al que expliquem al blog de l'exposició d'aquí de Cubella relacionat amb Charlie Rivel i Paulina Schumann. Que no tens apuntada l'adreça? Bé, te la recordo. http://charlierivel.cubelles.cat. Que no l'has agafada? Tranquil, poses al Google Exposició Charlie Rivel i seguiu, segur que ens trobes. Que vols tornar a escoltar aquest programa de ràdio? Doncs pots agafar i accedir a la web de Ràdio Cubelles. radiocubelles.cat, on doncs, pots escoltar també en directe o, si no, a l'espai de Ràdio La Carta, trobar el programa L'Això Circ i escoltar aquests programes que anem fent.

I et preguntaràs, a veure, però a veure, com va començar el circ? El circ, el circ és que va tenir uns inicis i una continuació i una evolució que, resumir-ho, és difícil. Però podem parlar d'això, del circ? Primer de tot, preguntar-nos què és el circ. Un circ és un espectacle artístic, normalment itinerant, que inclou acròbates, pallassos, mags, ensinistradors d'animals i altres artistes. Normalment l'espectacle es desenvolupa de forma diferent depenent en qui vagi dirigit. Pot anar dirigit al públic infantil, al públic adult o a pobles de guerra recent, també. El circ és presentat en l'interior d'una gran carpa que compta amb pistes i galeries i seients pel públic. Les pistes del circ solen ser d'àrees circulars on es presenten les funcions. Per tant, el circ de tres pistes és considerat com més atractiu per la varietat d'espectacles que es poden gaudir alhora. El circ es refereix tant amb l'edifici com amb l'espectacle.

El circ als Països Catalans troba les seves arrels en un món màgic, iniciàtic i ancestral. En la història contemporània occidental, des de final del segle XVIII fins avui, és un art que ha anat evolucionant i que s'ha sabut adaptar als canvis estètics, econòmics i socials. Els Països Catalans han estat un escenari privilegiat d'aquest art i la seva evolució. El circ, doncs, sedueix els sentits i genera emocions. El compendi de totes les arts escèniques és l'art de l'extraordinari, de l'intent de conquerir l'impossible, un camí a la recerca de la bellesa, i és força risc, destressa, astúcia, agilitat. No és un espectacle infantil, sinó és un espectacle per adults del qual poden també gaudir els infants. Segons el crític d'art i espectacle Sebastià Guaix, el circ és l'imperi de la veritat, tot neix, creix i mor davant dels ulls de l'espectador. En circ, la imaginació més desbocada s'alia amb el rigor més estricte per aconseguir no ja el tòpic de l'encara més difícil, sinó, sobretot, una cerimònia d'alt nivell comunicatiu. Però aquest art mil·lenari no és només espectacle, és també una manera de viure i d'entendre l'univers. El cronista i crític circens Jordi Elias afirmava que el circ és, en essència, un misteri que es dirigeix amb la vida instintiva i sentimental. L'arqueòleg suís Valdemar de Noa ha connectat també l'acrobàcia a l'equilibri amb certes cerimònies rituals de les civilitzacions antigues. I el sociòleg, potser també, en Lluís Gensiguer, ha escrit que el darrer vestigi d'un saber antic accidental i també iniciàtic és el circ. Començant de la relació sistemàtica entre el circ i la societat i també el circaire i el simeòleg, en aquest cas amb Paul Bozac, doncs bé, que també admira aquest art, també reflecteix i condensa tot això que transcendeix, que és aquest inici d'aquest art mil·lenari que és l'espectacle de circ. El circ s'ha adaptat sempre als canvis estètics, econòmics i socials de cada etapa històrica, sense alterar doncs, l'essència, el repte entre l'home i les lleis de la natura. L'any, per exemple, 1768, l'exsergent dels Dragons Philip Astley, de Newcastle, va instaurar la fórmula de l'espectacle que avui anomenem circ. Inicialment consistia en exercicis de volteig a cavalls completats amb un maneig de sabres, als quals es van afegir equilibristes, funàmbuls, ventrílocs, còmics, mones sàvies, pantomimes i un llarg, etc. El 1779, Astley construeix un luxós local de fusta prop del pont de Winchester, a Astley Royal Amphitheatre d'Arts, és l'edifici, com es deia, i exporta la fórmula a França i obre un local d'exhibició també a París. Bé, tot això fa que s'iniciï aquest gran art del circ i l'espectacle. Per així denominar el nou espectacle, l'Astley també no usava la paraula circ, sinó que utilitzava la paraula amfiteatre. La denominació circ es deu a un excol·laborador seu, el genet Charles Hughes, que va muntar el Royal Circus equipat amb una pista de 13 metres de diàmetre i un escenari amb una, a la italiana. Per diferenciar la del circ romà, que recordeu que al circ romà doncs, hi havia moltes curses de quadrigues, lluites de gladiadors, feres, no? I tot això. Doncs la fórmula instaurada per Astley es va anomenar circ modern, fins que en arribar la contemporaneïtat, aquesta època ja més actual, a la dècada dels 70, al segle XIX, va passar a anomenar-se circ tradicional o circ clàssic. El circ, una història, un llegat que hem de parlar molt. Avui fem un petit aperitiu, diguéssim, no? Però hem de dir més coses. Entre els primers espectacles de circ equestre documentats a Catalunya trobem els del cavallista francès Jean Gadis Colden, que recordem a Reus i en el Teatre Principal, o també de les comèdies de 1780.
89. A Catalunya, a més, es vivia la Revolució Industrial i els espectacles de boga eren el sainet popular, la comèdia burlesca i les funcions d'ombres i titelles. L'arribada d'un espectacle que exaltava la força i la bellesa humana, juntament amb les innovacions del maquinisme, va provocar una gran acceptació popular, és a dir, va venir al circ i va tenir una gran benvinguda. Al llarg del segle XIX va visitar Catalunya la gran majoria d'artistes i companyies que triomfaven arreu d'Europa, alhora que creixien en nombre i qualitat la nòmina d'artistes del país. Moltes ciutats dels pobles catalans edificaven circs estables, per on entre el segle XIX i XX han passat grans figures internacionals com Tony Grip, Franconi, Gaetano Ciniesi, Blondie, Antonetti Bevi, Fotit, Grock, Tony Toff, Seifer, Rico i Ales, Arturo Chesby, Andreu Ribels, el Friani, Joey Jackson, el transformista Pregoli i el malabarista Enrico Rastelli. El públic barceloní ha tingut fama d'entès i exigent, una reputació que demostra la famosa frase de l'August Suís en groc mentre preparava a Marsella el seu número, un nou número amb el clown Antonet, per presentar-lo al Circo Alegria. Si agradem a Barcelona, agradarem a tot arreu. I arribem a la recta final. Hem parlat una mica doncs, de diversos conceptes, hem parlat sobretot de la història del circ i, com no, d'una figura femenina metafòrica i que, a més, ens relaciona molt aquí en el municipi de Cubelles. Hem parlat de Paulina Schumann. I també ens hem fet una pregunta relacionada amb el seu pare, amb el pallasso cubellenc Charlie Ribel. Esperem que algú ha dit d'aquesta estona de circ aquí a Ràdio Cubelles. De circ i música circens. Una estona, doncs, per descobrir aquest art. Com sempre, doncs, us hem d'emplaçar en properes edicions aquí a Ràdio Cubelles, al programa de Circ, l'Això és Circ, amb una servidora. Ens hem d'acomiadar, una servidora, la Mònica Fuster, que desitja salut i circ. Us deixem amb més ritme des de Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat amb cel clar al matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i hem tingut ja la primera nit tropical de l'any, ja que hem tingut 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27, s'ha semblant a la d'ahir, i amb una humitat moderada. Vent feble entrarà a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà tindrem un temps més variable, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols prims a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit per sobre dels 20 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 26 i 27, baixant unes dècimes, però amb una humitat més alta i una mica de xafogor. Vent feble en domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí i a la tarda, i també es mantindran a la tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que es mantindrà de nit i tornarà a pujar de dia i estarà entre els 20 i 27 graus, amb una humitat força alta, vent feble amb marinades i situació marítima tranquil·la amb arrissada al matí i una mica de marejada a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
4: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i, per tant, el termini per celebrar-se també. En un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara, un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant, encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: A Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix, no? Els motius. Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària i, de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
5: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran a cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans, residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
6: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors. El punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim, ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. Els castellers del Foix es preparen per fer un pas més en els 7 pisos aquest 2026, i és que diumenge els monjos, la colla covellenca, podria intentar el seu primer 4 de 7 del 2026 en la diada organitzada pels Quarts Amunt. Recordem que els castellers del Foix han assolit aquesta temporada 3 vegades tant la Torre de 6 com el 3 de 7 en la seva història, però només han aconseguit combinar aquests dos castells una vegada també amb el 4 de 7 i el Pilar de 5. Va ser l'última actuació del 2025, que és fins ara el seu millor registre històric i que podrien repetir en algun moment durant aquesta temporada aquesta anomenada clàssica de 7. L'objectiu dels castellers covellencs és, per tant, consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb un 4 de 7, segurament aquest diumenge als monjos, tal com ja va revelar fa dies Àngel Moreno, cap de colla, després de la diada pròpia del 10 de maig.
7: I l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la plaça de Pau Casals dels Monjos en la diada dels Quarts Amunt són els Bous de la Bisbal, que fins ara han assolit la Torre de 6 com a castell més complicat. Els Minyons de l'Arbós, que també han descarregat la Torre de 6 com a sostre del que porten d'aquesta temporada. Després els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample, una colla que es podria considerar de 7, que ha descarregat ja aquesta temporada el 5 de 7 o el 3 i el 4 de 7 amb l'agulla. I finalment també seran els Xicuelos i Xicueles del Delta, que per ara han fet castells de 6 i el Pilar de 5 com a construcció més destacada. La diada s'emmarca en la iniciativa del programa de ràdio Quarts Amunt de recuperar places que havien acollit diades castelleres en el passat. El programa, a més a Ràdio L'Arbós i a Domenys Ràdio, ja va organitzar una primera diada el 29 de març a Sant Jaume dels Domenys, que va comptar en aquella ocasió amb els castellers de Vilafranca, els Nens del Vendrell i els castellers de Terrassa. Nosaltres aquest diumenge estarem sobretot atents si els castellers del Foix fan un pas més en els 7 pisos i també sumen el 4 de 7 en la llista de castells de 7 d'aquesta temporada al costat de la Torre de 6 i el 3 de 7. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que en cas de no residir-hi actualment hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covelles.cat/pregó. Salomó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de les que han passat la validació dels pressupostos participatius. Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. El Cubermut se suma al segell Garraf Sona. La representació cubellenca comptava fins ara amb el Festival Cubelles Noir i la Festa de la Verema, que continuen un any més dins d'aquest conjunt d'esdeveniments agrupats per l'agència Node Garraf i que sumen 26 propostes diferents. Música, cinema, arts escèniques, creativitat, cultura popular, gastronomia, literatura i experiències a l'aire lliure ompliran un any més els carrers, les places, els teatres, els ports o espais singulars de la comarca en una nova edició del programa Garraf Sona, Terra de Festivals. El projecte impulsat pel Node Garraf el 2019 presenta aquest any una edició nova que amplia el nombre d'esdeveniments adherits fins a un total de 26 iniciatives culturals repartides pels municipis de tota la comarca. Entre les novetats, Cubelles ja ha portat, com dèiem, el Cubermut, la Fira de l'Aperitiu i el Vermut, que, malgrat que ha hagut de suspendre les últimes edicions, està previst que torni al Passeig Marítim aquesta pròxima tardor. Segons l'agència Node Garraf, el segell Garraf Sona s'ha consolidat al llarg dels anys com una eina de promoció conjunta i de cooperació territorial que contribueix a reforçar la identitat comarcal i a posicionar la comarca com una destinació activa, creativa i vinculada als festivals i als esdeveniments culturals. El programa agrupa festivals de disciplines de tota mena, des de grans esdeveniments internacionals fins a iniciatives de proximitat i propostes més emergents. Entre els festivals estratègics, segons Node Garraf, destaquen cites consolidades com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, el Festival Terramar CaixaBank, també de Sitges, el Finpetel, Tinglado, el Temps de Viu, el Nova Reggae, de Vilanova i la Geltrú, el Monocicle i el Retorn dels Indians de Sant Pere de Ribes, la Dixieland de Canyelles o la Mostra d'Espectacles al carrer d'Olivella, a banda del Cubelles Noir o la Festa de la Verema de Cubelles, entre molts altres projectes que es poden consultar agrupats al portal agenda.garrafsona.cat. la tercera edició del grup de suport a persones cuidadores s'ha conclòs aquest dimecres passat. Concretament, aquest mes de maig ha estat impulsat pels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i gestionat per l'equip d'atenció a la dependència del Consell Comarcal del Garraf. En aquesta edició s'ha ofert un espai a un grup de persones dels municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella que cuiden a persones amb deteriorament cognitiu. L'objectiu del grup és proporcionar-los eines i estratègies de benestar emocional i compartir les seves inquietuds i experiències amb persones properes que viuen el mateix moment vital. El grup s'ha desenvolupat en 4 sessions dirigides per les seves tècniques referents i 2 terapeutes externs amb l'objectiu d'acompanyar les persones cuidadores en el seu procés vital, oferint-los eines i recursos pel seu benestar personal i alhora fomentant un espai comú d'autocura a través de l'art i la música. Durant la cloenda, aquest dimecres passat, el president del Consell Comarcal del Garraf, Luis Miguel García, juntament amb l'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la regidora de Gent Gran d'Olivella, Olga Martín, i la regidora de Gent Gran de Cubelles, Alexandra Corbillo, han acompanyat el grup i han expressat la importància, segons el Consell Comarcal, de cuidar a qui cuida i d'oferir aquestes eines de benestar emocional. La policia local ha detingut 2 menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrabada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrabada de la cadena d'or per part de 2 joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava 3 peces d'or, una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres 2 continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els 2 patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres.
8: Últim cap de setmana de maig i pràcticament última setmana de competició regular. Després quedaran algunes fases d'ascens, com ja hem anat parlant, és el cas del femení del Club Patí Cubelles, que jugarà la fase d'ascens a la Nacional Catalana d'aquí un parell de caps de setmana. Aquest, però, com dèiem, últim cap de setmana de maig i última jornada lliga de la primera catalana masculina, on el Club Patí Cubelles es juga la permanència. Una permanència que està caríssima, amb 6 equips en 3 punts de diferència, els 3 que es jugaran aquest cap de setmana. Una decisió incomprensible de la federació fa que justament aquesta jornada, amb tants equips involucrats, sobretot pel que fa a la part baixa de la classificació, fa que no hi hagi jornada unificada i, per tant, doncs, hi hauran partits durant tot el cap de setmana. De fet, el primer partit que, a més, el Cubelles estarà interessat, es jugarà divendres al vespre a Vilanova, entre el Vilanova i el Juneda. El Vilanova ara mateix està en posicions de descens, amb 36 punts, 3 menys que el Cubelles. Per tant, doncs, una derrota vilanovina deixaria doncs, més a prop de la permanència al Cubelles. En canvi, una victòria vilanovina faria que doncs, els de la capital empatessin amb un bon grapat d'equips que ara mateix tenen 39 punts. Això sí, encara els hi restaria el seu partit. També estarà pendent el Cubelles del partit entre el Riudevitlla i el Monjos, que serà el dissabte a les 12 del migdia. Un partit que, si bé en aquest cas és el que menys s'hi juguen, el Riudevitlles amb un empat ja pràcticament doncs, estaria salvat i els Monjos no s'hi juguen res. Els partits més importants pel que fa als interessos del Cubelles seran el diumenge. Diumenge a 2:15 del migdia, el Sant Just Igualada, 2 equips que estan en plena lluita per sortir d'aquestes posicions de descens. De fet, l'Igualada és l'equip que tanca les posicions de descens amb 37, però el Sant Just és just l'equip que està per sobre amb 38. Un empat entre aquests dos equips salvaria el Cubelles i ja no caldria, doncs, estar pendents del resultat. En canvi, una victòria de qualsevol dels dos equips, doncs, faria que aquests equips superessin el Cubelles i, per tant, doncs, baixessin a la classificació. En canvi, l'equip que perdi, tant el Sant Just com l'Igualada, pràcticament quedaran, doncs, en posicions de descens. El Cubelles també jugarà diumenge al migdia, ho farà a 3:15, rebent el Capellades, un Capellades que es juga ara mateix mantenir la segona posició i, per tant, doncs, tenir aquesta fase d'ascens amb aquest privilegi de jugar contra el tercer del grup A. En tot cas, haurà de guanyar el seu partit o, com a mínim, empatar-lo i defensar-se del Setmanat, que és el tercer classificat. I l'altre partit que estarà pendent al Cubella serà el diumenge a la tarda, 6:45 de la tarda, entre el Vilaseca i el Calafell. Un Vilaseca que té un punt menys que el Cubelles, un Calafell que no s'hi juga res, però que la setmana passada ja va guanyar el Cubelles i el va, doncs, complicar en aquesta última jornada. I, per tant, doncs, depèn del que hagi passat diumenge al matí, el Cubelles haurà d'estar pendent, doncs, d'aquest partit del Vilaseca, que, per anar bé, no hauria de guanyar i, per tant, es quedaria per sota els cubellencs. En tot cas, una última jornada on el Cubelles, evidentment, depèn d'ell mateix. Si el Cubelles guanya, estarà salvat, i fins i tot si el Cubelles empata, també estaria salvat. Una derrota cubellenca, doncs, faria que hagués estat pendent de tots aquests partits, com dèiem, una última jornada en moltes combinacions i on el Cubelles sí o sí necessita la victòria per una temporada més mantenir-se en aquesta primera catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
8: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El Bard i el Gots...

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes al Cubelles Back in Time de Ràdio Cubelles, al 107.5 de la FM. Salutacions, de qui us parla, Joli García. I estarà una estoneta amb tu per ballar, cantar i recordar aquelles cançons que han format part de la nostra vida. I comencem amb molta força perquè comencem a l'època dels 90, un primer senzill que va sonar a totes les pistes de ball i encara hi sona, Smile.

New Limit té moltes cançons molt bones, però qui no coneix aquest smile? I és que tots alguna vegada l'hem ballat. I continuem amb més música. Uns anyets després, el grup de moda La Oreja de Van Gogh ens presentava una cançó que, qui diria, ara torna a estar de moda.

Eres la reina del pop, ens deia Maya Montero, quan encara formava part de la banda. El 2007 la cantant va anunciar que deixava el grup i va començar la seva carrera en solitari, que li va anar prou bé en el seu moment.

Continuem amb més música, amb més melodies que ens transporten a dècades passades aquí al 107.5 de la FM. Estem a Ràdio Cubelles. I és que no ens podia faltar aquest artistazo que arriba a continuació. Tota una icona de la música pop, el mateix rei del pop, Michael Jackson, i el seu History.

Cada dia crees la teva pròpia història. Això ens diu Michael Jackson. Així que cada dia tens una nova oportunitat de fer-ho millor. No et rendeixis. Això t'ho dic jo, eh? Vinga, que encara queda música per endavant, per continuar gaudint junts. I ara del pop passem a al rock. Marxem al 1979 i reescoltem una de les millors cançons d'aquesta època. I Was Made For Loving You, de Kiss.

I mantenim el so de les guitarres, ara de la mà d'un grup, dues germanes, un grup espanyol que el 1997 va gravar aquest tema que ens encanta, Devil Came to Me.

Dover ens portava aquesta cançó de finals dels 90, el Cubelles Back in Time. I ara arribem a la darrera cançó del programa d'avui, principis dels 80. Un cantautor francès va crear aquesta meravella que transmet un bon rotllo brutal. Jo aprofito per acomiadar-me fins al proper programa aquí al 107.5 de la FM, Ràdio Cubelles, el Cubelles Back in Time. Espero que us hagi agradat la selecció d'avui, tant com a nosaltres. Rebeu una forta abraçada d'una servidora, Joli García, que acabeu de passar un bon dia. Gaudeu d'aquest temazo, Wars. I ja sabeu, poseu música a la vostra vida.

a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. Avui la sintonia de la teva vida, programa especialíssim. I és que comencem així de bé amb la xica, la dona, la nena d'ahir, la xica d'ayer, Natxa Pop. Quins records, quin bon ambient. Sense el punt 5 de l'FM, Ràdio Cubelles, el Fan Recio. Aquí som amb una nova edició.
2: Un dia qualquiera no sabes què hora és.
1: La versió original de La teva vida.

I és que hem començat així de bé amb els amb la xica d'ayer dels Natxa Pop i continuem també amb molts més èxits, perquè avui tenim la versió original de La teva vida, com és el genial Tu nombre me sabe hierba, el genial Joan Manuel Serrat.

i és que t'estimem, volem que siguis aquí amb nosaltres. I continuarem amb una altra proposta musical per aquesta versió original sintonia de la teva vida. Què us sembla si escoltem a la Concha Velasco, Conchita Velasco, i la seva dona Yeye, la xica Yeye?

pots buscar el que tu vulguis a la recerca d'allò que més t'agradi. Per això sí, no canvis de sintonia, no canvis d'aquesta màquina del temps. I és que la bogeria ens portarà amb un altre tema, amb una altra proposta musical. El no dudaria del genial, del tristament desaparegut Antonio Flores, un dels grans compositors.

I és que aquest programa també és un himne a l'alegria, al benestar, perquè la música ens transforma, ens porta a altres realitats. Genial el Miguel Ríos amb el seu himne a l'alegria. Però és que nosaltres volem ser el teu amant, avante bandido, Jenny, Miguel Bosé.

potser nosaltres no siguem héroes d'amor, però sí que som, o esperem ser-ho, héroes de la versió original de la versió de la teva vida. Tota la música que no trobaràs a cap altre lloc, només aquí, sense funcionar a fer més ràdio. Miguel Bosé i el seu amante bandido.

I és que estem enamorats de la música, de la sintonia de la teva vida. I és que anirem pels amores de la genial també d'aquesta gran veu, d'aquesta peculiaríssima veu, Maritrini.

0: I és que per això està la teva ràdio, la teva sintonia, sense possible de fer més ràdio Cubelles, no només aquest programa, sinó tota la barrilla, tota la programació d'aquesta casa.
1: I les manos,
0: perquè no estiguis sol. I és que si no, si ens deixes, ens deixaràs amb el corazón partido, com es diu, Alejandro Sanz.

la teva vida amb les sintonies. Les sintonies en versió original, avui especial. I és que només pensem en tu, solo pienso en ti, Víctor Manuel.

I és que només pensem en tu, amb tota la bona música. I recordant temes tan icònics com aquest que ve a continuació. No puede haber nadie en este mundo. I és que no podem ser més feliços que comptar amb tu, a Sergé, l'SketchUp.

I és que de la patxanga més alegre ens anirem a un tema molt romàntic d'anys enrere. Algo de mi, Camilo Sesto.

I és que no volem que canviïs en res, només que ens escoltis. Versió original de la teva vida. Perquè ets tu, només tu, eres tu, mocedades.

I és que és tu el que els escoltes. La sintonia de la teva vida aquí a Ràdio Cubella, el 107.5 de la FM de Front Ratio. Tu i jo, Julio Iglesias.

quiero saberlo. I és que volem que siguis feliç al nostre costat amb aquest tema de la sintonia de la teva vida. No tenim temps per més. I és que ens acomiadem de la millor manera amb el Julio Iglesias, amb aquest excel·lent tema del 1985, tu i jo.

Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos.

0: Bon dia, senyores i senyors. Comencem nova edició de Le Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa, la vostra Ràdio Cubelles. Amb nosaltres, com totes les setmanes, la Mònica Montaner.
1: Hola, què tal?
0: Què tal, Mònica?
1: Molt bé.
0: I a l'altre costat del telèfon, la Misha, que avui no està en el dia que li tocaria, però com diuen que l'ordre dels factors no altera el producte, mira, a la fi ens ha anat bé tenir la Misha avui en lloc de fa dues setmanes, que és quan hauria estat el moment de que fos amb nosaltres, perquè podrem parlar amb ella d'un tema important que tenim a l'agenda aquesta setmana, dins de l'apartat comarcal. Parlarem amb la Misha en primer lloc, després us farem l'agenda de Cubelles, que és ben curteta, ja us ho dic, de la comarca, també, i també alguna cosa de Barcelona, per acabar amb la nostra xaropèdia. Amb la nostra amiga, la Charo González, la nostra especialista en novel·la negra, a la qual li formularem una pregunta, ja us avancem, d'un autor que no li agrada gens. Aviam, si està la guai o no. Bueno, de moment li donem la benvinguda a la Misha, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Misha, què tal? Bon dia. Hola, hola.
1: Bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Molt bé, hola, hola. Sí, et sentim una miqueta raro, però bé, parla, digues alguna
2: cosa. Ostres, doncs res, dir-vos que molt contenta de poder-me connectar avui, encara que sigui en un dia diferent, com heu dit, perquè efectivament s'acosta una data molt especial i vull parlar amb vosaltres sobre això.
0: Correcte, què et sembla que comencem parlant... Bueno, anem a pams, no? Comencem parlant d'allò que parlem sempre, que és dels teus devoralibres i els teus top secrets. En què esteu liats ara amb els dos grups de lectura que tens a la Biblioteca de Cubelles?
2: Efectivament, ja s'acosta a final de curs, el mes de juny seran les últimes sessions dels clubs de lectura i la veritat és que estic molt contenta, han anat super, super bé. A més, el mes de maig, vam convidar a la Míriam Bonastre a la biblioteca, us en recordeu que us ho vaig comentar, que la convidàvem,
0: sí.
2: I que és autora de Hookie, de La princesa i Sant Jordi, etc. I va ser un èxit espectacular, va ser una sessió especial del Club dels Devoralibres que vam fer extensiu a tothom. I quina meravella! En va venir gairebé més d'una trentena de nens i nenes.
1: Adiós.
0: Hola, hola. El telèfon aquest va com una autèntica escopeta de canya.
1: Sí.
0: Doncs tornem de nou amb la Misha, nova trucada telefònica, fiquem la trucada per una altra línia, en tenim dos, si falla aquesta ja no ens queda cap altra. Misha, vale, ens estaves parlant d'aquesta visita multitudinària que vau tenir fa pocs dies a la Bibli, oi?
2: Ah, exacte, vam convidar la Míriam Bonastre i va ser un gran èxit, per tant, estic molt i molt contenta. I a més, doncs, el Club del Top Secret també arriba a final de curs, també estic super, super agraïda i molt contenta amb com ha anat tot aquest curs. I a la sessió, a l'última sessió, la que farem ara el mes de juny, perquè, com el seu nom indica, som el Club Top Secret perquè ens estem entrenant per... de juny, a la final de curs. Quan jo no puc avançar res, però quan parlem al juny us explicaré tot.
0: Top secret. De moment.
2: Exacte.
0: Molt bé. Doncs, Misha, aviam, quins tres llibres ens recomanes aquest mes? Anava a dir aquesta setmana, no. Aquest mes.
2: Doncs mira, primer començo recomanant-vos el llibre que llegirem ara el mes de juny al Club dels Devoralibres, que és una antologia de relats de ciència-ficció que es diu Ens veiem demà. D'acord? És un recull de relats de diferents autors i autores d'aquí a casa nostra, Arturo Padilla, Laia Soler, etc. I el que fan és que cadascú s'imagina una història en una Catalunya del futur, en una Catalunya futurista, on doncs, s'han descobert invents increïbles. Llavors, cada història és autoconclusiva i ens planteja, doncs, això, un dilema moral, una història emocionant i emotiva dels personatges, i cadascun és molt diferent a la seva manera, i el que és més important, està ambientat arreu del territori, és a dir, que no només tot passa a Barcelona, sinó que viatgem al futur per tota Catalunya. Són relats molt breus i molt entretinguts, i espero que engresquin els devoralibres.
0: Correcte, ens veiem demà. Un llibre recomanat...
2: Ens veiem demà, exacte.
0: Per quines edats seria aquest, Misha?
2: Jo el recomanaria a partir de 13 anys, a partir de primer de l'ESO, una cosa així.
0: Correcte.
2: Perquè tots els protagonistes són també adolescents.
0: Vale, vale, perfecte. Doncs aquesta és la primera recomanació. Segona.
2: La segona recomanació és una novetat perquè ha sigut guardonada amb el Premi Joaquim Ruyra de Literatura Juvenil 2026. I a més l'ha guanyat un autor que ja s'havia emportat aquest guardó el 2014 i que és Alejandro. Va guanyar la primera vegada el premi amb Un fill, la història del Guille, un nen molt especial, que està passant per un moment complicat a casa seva, viu, s'ha separat de la seva mare, viu amb el seu pare, i a l'escola, doncs, l'orientadora escolar detecta que alguna cosa no acaba d'anar a l'hora amb aquesta família i comença a investigar. Aquest era el primer títol, que es deia Un fill, una història preciosa, emotiva i molt necessària, i tots aquests anys després, doncs Alejandro Palomas s'ha tornat a presentar al Joaquim Ruyra amb la tercera part de la història del Guille, que es diu Una veritat. I jo ja l'he pogut llegir, m'ha agradat molt també. És una història on també el Guille juga un paper important, però on la protagonista és una altra nena nova que acaba d'arribar a l'escola, que també amaga els seus secrets foscos i que necessita algú que l'ajudi. En aquest cas, tornarà a ser l'orientadora escolar, la Maria, qui ara va ser ella per poder ajudar-la a superar tots aquests secrets que no pot explicar. Molt bonica també una història que ens parla sobre del que és la salut emocional, la importància de posar-nos a la pell dels nens i nenes i de no deixar mai que la creativitat ens abandoni i la màgia, i fer fora la màgia de les nostres vides. Una història molt bonica, així que us recomano aquesta Una veritat, i com que sí que aquí també us agrada molt parlar de cinema, vull aprofitar i recomanar-vos una adaptació a la gran pantalla que s'acaba d'estrenar també ara al mes de maig, que és l'adaptació d'Un fill, aquesta primera novel·la que va guanyar el Premi Joaquim Ruyra del 2014 i que està protagonitzada per Hugo Silva i Macarena García i en Corte y Bosso en el paper del nostre estimat Guille. Una pel·lícula que està molt ben adaptada, que podeu sentir tant amb Un fill com amb Una veritat, que espero que també es porti a la gran pantalla en un futur.
0: Perfecte. I tercer, aquest darrer llibre, per quines edats seria?
2: Aquest, a veure, és un llibre crossover, que se'n diu, perquè tot i que el protagonista és un nen, els protagonistes són nens, pot ser gaudit per moltes edats diferents, perquè també tenim coprotagonistes adults i parla de temes que jo crec que ressonen molt també amb joves adults i adults. Per tant, jo el recomanaria a partir de 13, 14 anys. Jo crec que els nens també s'ho poden passar bé, però gaudiràs molt més del llibre, jo crec que des d'un punt de vista adult.
0: Correcte. I el tercer?
2: I el tercer està relacionat amb el que comentarem a continuació, perquè si no en recordeu, per Sant Jordi vaig recomanar-vos un nou àlbum il·lustrat de la Miriam Bonastre, l'autora que ens va visitar a la biblioteca. I resulta que ja us vaig avisar que properament publicava un nou còmic. Doncs aquest és el que us vull recomanar. Es diu Valentina de Montblanc. És un còmic que acaba de publicar i que segueix les aventures de la princesa i Sant Jordi, aquell còmic en el qual ens tornava a explicar la història de la llegenda de Sant Jordi des d'un altre punt de vista, i en aquest cas la nostra princesa s'aliarà un altre cop amb el Sant Jordi per viure moltes més aventures arreu del territori. I per què és tan especial? Doncs perquè a l'hora que la Miriam Bonastre anava dibuixant i escrivint el còmic, a l'3CAT anàvem preparant la sèrie d'animació. Perquè és el que us vaig comentar, hi ha una sèrie d'animació, la primera sèrie d'estil anime que es publica en català a Catalunya i que ja podeu trobar sencera, els 6 episodis, a la plataforma de 3CAT. Així que podeu veure la sèrie i després llegir el còmic, o començar llegint el còmic i després veient la sèrie.
0: Molt bé, perfecte. I, bueno, seguint el fil dels còmics i de més, el tema el que esmentava la Misha i que comentarem ara perquè passarà aquest cap de setmana, és la Convenció de Gèneres Fantàstics en llengua catalana, que es farà a Vilanova i concretament al Neàpolis. Qui millor que la Misha, que pertany a la Junta de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, per parlar-nos del CatCon. Misha, vinga, explica una una miqueta. Cada any normalment fem una mica de comentari sobre aquesta gran convenció de fantasia que es fa a la nostra comarca, no? Però mai havíem tingut, que jo recordi, o fa anys vam tenir el director o algun dels responsables, però des de llavors no havíem tingut a ningú que estigués molt lligat, com és el cas d'avui. Explica'ns, CatCon, aquest cap de setmana a Vilanova.
2: Exacte. He de dir que jo ja fa uns anys que assisteixo a la CatCon, però aquesta és la primera vegada que formo part de l'organització, que formo part de la Junta de la Societat i que ho estic podent viure des de dintre. La veritat és que aquest any la CatCon serà molt especial, ja és la 8a edició de la CatCon i, com heu dit, doncs això tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig. I per què estava relacionant, no, aquest últim llibre amb la CatCon? Perquè la Miriam Bonastre també serà una de les convidades d'honor d'aquesta edició, junt a l'Ivan Ledesma, autor també de fantasia, terror, thriller, etc. I també una autora internacional que ens visita expressament, que es diu Axie O, una autora nord-americana que escriu fantasia i que està publicada en català per Elàstic Llibres. Doncs aquests seran els convidats d'honor, però no seran ni molt menys els únics autors que ens visitaran. Tot el cap de setmana estarà ple de taules rodones, xerrades, jocs, presentacions de llibres, i moltes, moltes coses més. Hi haurà també cosplay, hi haurà un espectacle de teatre, hi haurà moltes, moltes coses, i a més hi haurà dues sales habilitades, la sala 1 i la sala 2, en la qual durant tot el dia seran de millor activitats. Podeu entrar al web de la CatCon i buscar tot el programa, ho trobareu, i jo especialment us convido a la xerrada amb la Miriam Bonastre, que jo mateixa dinamitzaré, i serà el diumenge 31 a les 13:30 al migdia. L'entrada val 5 euros i us permet accedir a la CatCon tantes vegades com vulgueu al llarg de tot el cap de setmana.
0: Està bé.
2: D'acord? Això sí, els menors de 18 anys no paguen entrada, així que podeu venir també en família i els més petits també poden gaudir de les activitats d'aquest cap de setmana tan especial. Així que, de veritat, us convido a venir perquè l'ambient és maquíssim, podreu conèixer autors i autores fantàstiques i mai millor dit, i a més, doncs, hi haureu taules rodones i debats molt especialitzats, des d'una taula rodona dedicada al K-pop, una altra a One Piece o una altra, per exemple, a Úrsula K. Le Guin. És que n'hi ha per tots els gustos.
0: Molt bé. Jo suposo que dins de la CatCon hi haurà vampirs també, oi? Perquè més o menys estan dins del gènere que toqueu en aquesta convenció. Tu sabies que la cançó de l'Sting, Moon Over Bourbon Street, la lluna sobre el carrer Bourbon, està basada en l'entrevista al vampir de l'Anne Rice?
2: Ostres, doncs no ho sabia, que xulo.
0: Doncs sí, senyora, està basada justament en aquest gran llibre de l'Anne Rice, que es va portar al cinema amb el Tom Cruise, amb el Banderas, el Brad Pitt, em sembla que també hi era la pel·lícula, era tot un plantel de lo mejor y més guapo de Hollywood, no? I que, bueno, que és un èxit mundial des de fa molts anys. Doncs, Misha, la nostra booktuber preferida i resident del nostre programa, abans de marxar, explica'ns on et podem trobar a les xarxes.
2: Doncs mira, molt senzill, a totes les xarxes socials, Instagram, TikTok, Twitter, a tot arreu em trobareu com a @misha_QL. I també em trobareu al meu web parauladamisha.com. I si voleu saber més sobre la CatCon, simplement heu d'entrar a catcon.cat.
0: Perfecte, amiga. Doncs et dediquem a tu aquesta cançó de l'Sting, Moon Over Bourbon.
1: Adéu, guapa.
0: Street.
2: Adéu.
0: Un petonàs i que sigui tot un èxit la CatCon, que segur, segur,
2: gràcies,
0: segur que ho serà. Que vagi bé. There's

0: Bueno, doncs deu un over Bourbon Street, que vol dir,
1: com deia,
0: és
1: aquesta cançó.
0: És preciosa, m'encanta, sí. La lluna sobre el carrer Bourbon, i on està el carrer Bourbon? A Nova Orleans, on passa l'entrevista al vampir, doncs a Louisiana i Nova Orleans. Vale, doncs seguim a Le Weekend.
2: Le Weekend, Ràdio Cubelles.
0: I entrem ja de ple amb l'agenda i concretament amb la part que pertoca a la Biblioteca de Cubelles. Avui ens visita, és una cita que es fa tots els mesos, l'últim divendres de mes, a la Biblio. Avui ens visita jo. Sí o sí?
1: Sí, sí, tu, tu.
0: Entre d'altres.
1: Tu, sí.
0: Jo, entre d'altres. La literatura en la ràdio. M'han enganyat per intervenir en aquesta taula rodona a quatre.
1: Explica una mica, eh?
0: Bueno, el que expliqui jo.
1: Sí, clar.
0: Bueno, aviam, diguem-ne que serem quatre persones que el criteri que han seguit la gent de Libertània, que és qui organitza aquesta xerrada i d'altres, no? És gent que treballem o hem treballat a la ràdio i que hem escrit un llibre. Llavors, jo entenc que el que parlarem aquesta tarda a la Biblio, a les 6, és de el nostre llibre pròpiament, perquè ens han demanat informació sobre el llibre que hem escrit, però a més jo entenc, i és el que m'agradaria, a més que parlar del meu llibre, ja he parlat del meu llibre, no?, en diverses ocasions, el que m'agradaria és parlar del que jo he fet al llarg de la meva trajectòria radiofònica per recolzar la literatura a les diferents ràdios on he estat. Això és el que m'agradaria a mi, i entenc que també es tractarà això, no? Jo suposo que serà això, veure quina ha estat la tasca de cadascuna de les quatre persones que intervenim, que són el Xavi Borrell, prou conegut. El Xavi en aquest moment està fent també un programa a Ràdio 4 d'entrevistes a autors, l'Ivan Maurín, el Ramon Valls, aquests dos senyors no els conec, els coneixeré aquesta tarda, i jo mateix, Josep Lluís Villanueva, seran les quatre persones que serem aquesta tarda amb l'avui ens visita d'aquest mes a la biblioteca a les 6 de la tarda. Bueno, i poc més he de dir, no? Entrada lliure, no hi haurà picoteo, que jo sàpiga, o sigui que si veniu per al picoteo,
1: no.
0: Us podeu estalviar, i res, i suposo que la patarem d'això, i col·labora i de fet organitza la Libertània, l'Associació Literària Libertània. Aquesta és la primera entrada d'agenda per avui mateix, aquesta tarda. Mònica, trobada d'intercanvi de cartes i cromos, aquesta ens agrada.
1: Sí, col·lecciones cartes o cromos del que sigui, vine a intercanviar-los a la biblioteca. Entrada lliure i és el dissabte 30 de maig de 11 a 12.
0: Perfecte, demà. I el dia 1 de juny, que és el dilluns, si no la meva memòria no va errada,
1: sí, és dilluns.
0: És el dilluns, tenim una exposició que es titula Amart i que té la peculiaritat de que tot el que s'exposarà està fet per nens i adolescents. Pot estar, bé, si més no, conèixer en què pensen els nens i els adolescents. Mònica, tens alguna dada sobre això?
1: Treballs creats per infants i adolescents que participen al taller d'art. Celebrarem la seva creativitat, coratge i manera especial de dir qui són sense necessitat de paraules.
0: Perfecte, doncs de l'1 de juny, dilluns, fins al 6 de juny a la biblioteca. I ara ja sortim de la biblioteca i tirem cap a la natura.
1: El meu amic.
0: L'amic de la Mònica ja ens està donant la benvinguda. Jo no sé si ho faran cada setmana, això, però de moment hi ha dues setmanes seguides que ho fan.
1: Sí. Jo suposo que ara, quan ve la primavera, estiu, sí.
0: Clar, abans de que marxin.
1: Sí, clar.
0: Vull dir, cap a l'Àfrica. Doncs visita guiada a la recerca de la Vallarol una setmana més, demà dissabte 30 de maig. Mònica.
1: A través de la zona agrofluvial de Cubelles arribarem a una de les colònies de ballarols, espècie protegida d'origen africà, que venen a passar l'estiu i crien al nostre municipi. Per això mateix, fins que no s'acabi l'estiu, jo crec que cada setmana
0: hi haurà ballarol.
1: Clar. També observarem verdums, mussols, cueretes i diferents tipus de coloms, i si tenim sort, conills i guineus i ratetes.
0: Correcte, la rata segur, en algun lloc sortirà.
1: Ratetes també. Dissabte 30 de maig, punt de trobada, plaça del Mercat, hora 19:15, durada 1 hora i mitja a 2 hores aproximadament, activitat gratuïta, activitat adreçada a majors de 14 anys. Cal realitzar inscripció prèvia i les places són limitades.
0: I la millor manera de fer la inscripció prèvia, tant per aquest com per la que vindrà després, sí, és entrant a la web de l'Ajuntament, que és www.cubelles.cat, anar a l'agenda, que està una miqueta més a baix, i buscar la notícia concretament. Veureu una foto molt bonica d'un ballarol, feu clic allà, entreu, i allà hi ha un link on si cliqueu ja aneu directament al formulari per apuntar-vos a aquesta visita. Si no, podeu passar també per l'oficina del Castell de Turisme i allà segur que us apunten. I el diumenge torna un altre clàssic. Aquest no és cada setmana, em penso, però bueno, tant, de tant en tant també ho faran.
1: Ja feia temps que no es feia.
0: Ara feia dies, sí, que sí, estaven liats amb els ballarols i la resta de fauna la deixaven una mica de costat. Visita guiada a la desembocadura del riu Foix 2026. Això és diumenge, dia 31 de maig, a les 10 del matí. I la Mònica ens explica més coses.
1: Les visites estan pensades per tots els públics, amb un llenguatge entenedor i format proper, que convida a fer preguntes, compartir impressions i mirar el paisatge amb una nova mirada. És una experiència per redescobrir el Foix, entendre els canvis recents i prendre consciència de la importància de gestionar i protegir aquests espais naturals tan fràgils com valuosos. Les places, com ha dit el Josep Lluís, són limitades. El punt de trobada és atenció turística a la platja, suposo que, bueno, el punt de trobada a la platja. I l'hora, com ha dit, és a les 10, l'activitat és gratuïta, activitat adreçada a adults i infants majors de 8 anys. I per més informació, contacteu per correu electrònic a turisme@cubelles.cat.
0: Vale, ja està. Ja que parlem d'animalets i animalons...
1: Quant de temps feia que no escoltava aquesta cançó?
0: De la platja, a què mola? A mi em venia molt de gust escoltar-la.
1: Sí,
0: sempre fiquem la del mateix ocell del Serrat,
1: no,
0: que també és preciosa.
1: Sí,
0: però
1: clar.
0: Aquesta...
1: Però no són falciots, els del Serrat són falciots.
0: No, i té les gaviotes. Jugando ayer desnudo por la arena.
1: Sí, però sempre posàvem els falciots i ara està bé.
0: Ara anem, avui anem de gavines.

0: bonica cançó. D'on sí. diran les gaviotes?
1: No m'ho facis dir, no, no m'ho facis dir perquè la lio.
0: Vale, vale.
1: On van les gaviotes?
0: Ho tenim clar i molta gent també tindria clar on aniran les gaviotes a fer companyia als clavells. Bueno, va. Entrem en l'àmbit comarcal. Escurçaré una mica la notícia aquesta perquè, sí. com que la Misha ens acaba de parlar d'ella, simplement recordar-vos això, que demà i demà passat al Neàpolis se celebra aquest CatCon 2026. Vilanova i la Geltrú acollirà els dies 30 i 31 de maig la 8a edició del CatCon, la convenció de gèneres fantàstics en llengua catalana que es consolida com l'únic festival dedicat exclusivament a la ciència ficció, la fantasia i el terror en català. Això, com dèiem, torna al Neàpolis perquè durant uns anys es va fer a l'auditori, però estava massa lluny de l'estació i han ben pensat que hi ha molta gent que va en tren i és molt millor que, si més no, el s'hi quedi a propet de l'estació. Aquí l'únic que falta és que arribi el tren. Vull dir, perquè igual...
1: Això és important, eh?
0: Clar,
1: això és molt important.
0: Per molt que faci l'Ajuntament de Cubelles i l'organització del CatCon...
1: Bueno, Cubelles de Vilanova, en aquest cas.
0: Perdó, de Vilanova, sí. De ficar-ho a prop de l'estació, si resulta que al final no van els trens, pues no serveix de res. Bueno, doncs ja ho sabeu. Demà passat el CatCon al Neàpolis de Vilanova. I també a Vilanova tenim una expo. Jo vaig estar un any, fa un parell o tres d'anys,
1: sí,
0: i em va agradar moltíssim.
1: En sèrio?
0: Sí. Has estat, tu?
1: No, jo no he estat.
0: Doncs t'ho aconsello. Exposició de bonsais, ciutat de Vilanova. El 30 i el 31, és a dir, dissabte i diumenge, al castell de la Geltrú.
1: És la 28a, eh?
0: Sí, porta un munt d'anys. 28a exposició de bonsai ciutat de Vilanova, que tindrà lloc els propers dies, com dèiem, 30 i 31 de maig, al castell de la Geltrú. L'àmbit és perfecte perquè és molt maco, el pati que ell i més,
1: sí.
0: I on estan,
1: i
0: la mostra és realment, es veu unes virgueries impressionants.
1: No, si hi ha gent que fa unes coses que jo no sé.
0: Sí. Dóna'ns una mica de dades sobre com funciona això,
1: doncs,
0: tot plegat, Mònica.
1: El 17:30, a les 11, inauguració de l'exposició, a les 17 hores, porta el teu bonsai i t'explicarem com cuidar-lo. El diumenge 31, porta el teu bonsai a les 11 del matí, porta el teu bonsai i t'explicarem com cuidar-lo. A les 20 cluenda, horari de l'exposició de 10 a 14 i de 17 a 20. Entrada gratuïta. Lloc de l'acte, a Castella de la Geltrú.
0: Correcte. Anem cap a Vilafranca, on hi ha una expo, que també abreviarem una mica la notícia, perquè tampoc és cap cosa de l'altre món. Aquest dissabte 30 de maig tindrà lloc al claustre de Sant Francesc la taula rodona i l'exposició La paraula i la violència, una obra de l'artista multidisciplinar Jesús Galdón en col·laboració amb el periodista i escriptor Plàcid García Planas. Això serà al claustre de Sant Francesc, com dèiem, de Vilafranca del Penedès. Teniu tota la informació ampliada, tot això que diem, a l'Eix Diari, a l'agenda de l'Eix Diari. I aquesta que ve sí que realment és molt recomanable per dos motius. A Torrelavit, una miqueta més lluny de Cubelles, però que certament val la pena perquè a Torrelavit actuen The Christians, el Festival Solidari Músic Veu. Això serà demà, 30 de maig, a les 8 de la tarda, i el lloc ja us el diré després, però també és molt xulo. Originaris de Liverpool i formats pels germans Gary, Roger i Russell Christian, juntament amb Henry Prisman. The Christians van debutar l'any 1987 amb l'àlbum The Christians.

0: Sí, sí.
1: Segur que li encantarà aquesta notícia. On es fa això? Doncs es fa al Chateau del Jean León, és a dir, al celler del Jean León, que està al Chateau León sense número.
0: Molt bé.
1: De la Torre Lavit. Qui són els cristians? Segur que quan escolteu això sabreu qui són.

0: Que bonica cançó.
1: Molt. També feia sempre molts anys que no l'escoltava.
0: Sí, molt. Sí, senyor. Doncs si la voleu escoltar en directe, ja ho sabeu, demà a Torrelavit a les 20 hores, 8 de la tarda, unos vinitos i de Christians animant la vetllada, pot ser realment una cita molt, molt interessant. El Jean León, el Chateau León, sense número, de Torrelavit. I ara anem a trucar a la nostra amiga estimada, la Super Charo. Aviam si tenim sort i podem entrar ja de ple amb la Charopèdia.
1: No, però és veritat.
0: Aviam.
2: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

0: Doncs, senyores i senyors, benvinguts a la Xatopèdia.
1: Xatopèdia.
0: Estàvem pensant aquí amb el xató i tal, però tens raó, Mònica, ja ha passat la temporada.
1: Ja ha passat, això.
0: I quan se'n va el xató, ve la xaró.
1: Sí.
2: De veritat, com sou, com sou.
0: Home, perdona, però la idea la vas donar tu mateixa, eh?
2: Sí, vull dir que sí, és veritat.
0: No és cosa nostra. Entre formatges...
2: M'ho van posar i trobo que està molt encertat, eh?
0: Jo també, això de la xaropèdia mola.
2: És fantàstic, i a més ara, com que ja em fareu patir, cada setmana m'heu de preguntar una cosa, com a mínim.
0: Sí, però això em fa espancar, perquè tu saps que jo no sóc fan de la novel·la negra. Llavors he de buscar. Vull dir que...
2: Pues has de buscar.
0: Oh, clar,
2: a veure si aquesta setmana aprovo i trec nota.
0: Sí, eh? Sí, vale, perfecte.
2: Molt bé.
0: Ja ho has de fer, perquè si no, amb el que vas sumar la setmana passada, no sé jo què dir-te, eh?
2: És veritat, la setmana passada vaig aprovar justet, eh?
0: Justet.
2: Eren dues preguntes i no vaig encertar una.
0: Vale. Bueno, va. Vinga, anem per feina, tu, anem per feina. Aquest cap de setmana dius que sí que t'has mogut i, de fet, ja has començat. Ahir ja vas començar, no?
2: Sí. Parlem aquest cap de setmana. Tenim la desena edició del Festival de Lleida, el Segre de Negre.
0: Mm-hmm.
2: Que no em direu que no té un nom, té una connotació negra. I està organitzat, entre d'altres, per Pagès Editors, que és una editorial que va publicar molts dels autors de les Terres de Ponent. I ahir van tenir com a activitat prèvia una xerrada a la Biblioteca Pública de Lleida, on vaig participar per parlar del fenomen i l'evolució de la novel·la negra i criminal a Ponent en els últims 10 anys, més o menys.
0: Uh-huh.
2: I vam parlar amb l'Emili Bayo i la Montse San Juan, que són dos escriptors lleidatans, i la conducció de la taula va anar a càrrec de la Ramona Soler, que a més d'activista literària, és també autora de diverses novel·les, una d'elles molt inquietant, que es diu Bisturí.
0: Vaja.
2: Aquí ho deixo. La Montse San Juan, per exemple, és una escriptora que ha aconseguit una fita increïble, que és que la seva primera novel·la ja porta com 14 edicions.
0: Hola!
2: Una barbaritat, que és La sergent Anna Grimm.
0: Uh-huh.
2: I l'Emili Bayo va guanyar el Premi Crims de Tinta, que donava l'editorial RBA. Amb una novel·la que també em va agradar molt al seu dia, que es deia Puta Pasta.
0: Com? Puta pasta. Putos espaguetis, vaya.
2: Sí, puta pasta, perquè tot ho embolica la pasta.
0: I tant.
2: I aquesta pasta, però pasta de diners, va provocar una sèrie de coses que van mereixer que l'Emili Bayo guanyés el Premi Crims de Tinta.
0: Mhm. Molt bé.
2: Bueno, i tenim tot aquest cap de setmana un fotimer de coses. Tenim una activitat que m'agrada molt, que serà demà dissabte, que és una ruta literària teatralitzada per Lleida, que sempre fan, doncs, agafen una novel·la, alguns personatges, i una història que passi a Lleida, i ens porten amb un autor o una actriu per tots els escenaris i fan trossets escenificats d'aquella novel·la. I això està molt xulo, m'agrada molt. Tenim també un joc per una activitat familiar, que és fer de detectius al Museu Morera, que és un dels espais que tenim allí. I després, doncs, ja tenim totes les taules que comptaran amb gent com, doncs, el Joan Carles Ventura, la Maribel Torres, l'Anna Maria Villalonga, el Marín, el Rafa Melero, la Raquel Ramés Serrano, el David Casals, la Susana Hernández... Bueno, el bo i millor de la literatura catalana aquest cap de setmana.
0: Molt bé, no?
2: a Lleida i amb cargols.
0: És el que et anava a dir, i suposo que els cargols no faltaran, no?
2: No, al migdia segur que cauen.
0: Hombre, hombre, i tant que sí. I el caloret tampoc faltarà, amiga,
2: no,
0: eh?
2: No, filla, perquè quina calorada que està fent.
1: Sí, però diuen que allà a Lleida es poden posar 40, eh?
2: Sí, perfectament.
1: Bueno, i estem al maig.
2: Calor. Ah, i hi ha una altra cosa que encara podeu participar. Oh, aquesta no me la vull deixar.
0: Quina?
2: Hi ha un concurs de microrelats que es pot fer a Instagram, posant amb l'etiqueta, com es diu això, el hashtag InstaNegra2026.
0: Vale.
2: Aquest és de fotografia, de fotografia.
0: Vale.
2: I a Twitter X o el que sigui, sí, és hashtag micronegra26.
0: Vale, correcte. Vale? I saps quantes paraules, quantes línies...
2: Bueno, a Twitter, poquetes, 140 caràcters.
0: Correcte.
2: No es poden posar més.
0: Pues ha de ser realment un micro-micro-relat.
2: Un micro-relat, però molt micro.
0: Un haiku, ha de ser un haiku, més bé, no?
2: Sí, jo soc jurat, i la veritat és que ens ho passem molt bé, perquè en tan poques lletres es poden fer veritables històries negres, microhistòries negres.
0: Ja, això fa falta.
2: Teniu de temps fins dissabte, dia 30, a les 8 del matí.
0: Correcte, doncs si teniu cervell, ja sabeu.
2: Bueno, tu també pots participar, eh?
0: Ai, no, ja deixa-ho córrer, va.
2: Jo
0: els meus breus són una mica més llargs, que això vull dir que jo haikus, el meu no són els haikus, però bueno, vale.
2: Ha de ser molt curtet,
0: no arribo. Bé, bueno. no arribo, vull dir, d'escurçar, vull dir...
2: Ja.
0: A veure, amiga, tachín, trrrrrrum, tambors.
2: Tachín, a veure, timbals. L'examen.
0: A veure. Pregunta de la setmana per la Xaropèdia.
2: Ai, Déu meu, vinga.
0: Nom del detectiu de la majoria de novel·les d'un autor que no t'agrada gens ni mica i que a mi, en canvi, m'encanta molt, molt, molt, moltíssim, i que es diu John Connolly. Qui és el detectiu resident de, no de totes, però de sí de la majoria de novel·les del Connolly?
2: Aquesta és molt fàcil.
0: Vaja.
2: I això no, que no m'agrada el John Connolly. Doncs
0: pues per això t'ho dic.
2: I et dic que és molt fàcil, perquè ahir precisament, en un club de lectura dels que hi vaig, com a assistent, no com a moderadora,
0: sí,
2: es va llegir una novel·la del Connolly.
0: Què dius? Ah, sí?
2: Sí.
0: Quina coincidència. Anda.
2: Jo no me la vaig llegir.
0: Ja.
2: Perquè ja saben que no m'agrada. M'agrada, però vaig anar. El detectiu es diu Charlie Parker.
0: Bene, molt bé, sí, senyora.
2: Aquesta vegada sí.
0: Tu has currat
2: sí,
0: aquesta vegada.
2: Sí, i ha donat la casualitat. I em sembla que té al voltant de 20 novel·les.
0: Moltíssimes.
2: Moltes.
0: Jo
2: moltes.
0: Les tinc, si no totes, les últimes potser... No, sí, alguna de les últimes la tinc en paper, però la resta, sí, les anteriors, les tinc en e-book. I són moltes, moltes. A mi sí que m'agrada.
2: Doncs mira, aquest detectiu que parla amb la seva dona i amb la seva filla morta,
0: sí,
2: hi ha un altre detectiu que també parla amb la seva dona morta. Jo he de mantenir el meu nivell de xaropèdia.
0: I ara m'estàs fent la pregunta tu a mi, o ens diràs la resposta?
2: No, jo te la dic.
0: Perquè no me la sé.
2: És un escriptor italià que precisament el cap de setmana passat a València li van donar el Premi València Negra, de nom al Premi Francisco González Ledesma. L'autor es diu Antonio Mancini, i el personatge és el policia Rocco Scambioni.
0: Vaja.
2: Que és un policia romà de Roma, però que l'han destituït i l'han enviat a Turí.
0: L'han castigat.
2: Sí, i entre les moltes coses que li passen a aquest home és que ell parla amb la seva dona que està morta.
0: Va, correcte. Veus, a mi m'agrada, el Connolly també és aquest, és que mescla el negre amb la sobrenatural.
2: Sí, però Connolly és més fosc.
0: Ja,
2: molt fosc. En el sentit que és com molt realisme màgic, una mica així,
0: però
2: no?
0: Però que m'agrada a mi, per això m'agrada.
2: Clar, i aquest no. Fins i tot és còmic moltes vegades.
0: Vale. Perfecte. Vale. I hem de dir que en aquest cas el Connolly és superfan, és superfan del Charlie Parker. Qui és el Charlie Parker? Un gran músic saxofonista, del qual fins i tot el Clint Eastwood va fer una pel·lícula, Bird.
2: Sí, Bird.
0: Vull dir que li ha col·locat el seu detectiu, el seu investigador, el nom del Charlie Parker. Ni més ni menys.
2: Imagina't, el meu gran, estimadíssim i adorat Clint Eastwood.
0: Sí senyora.
2: Que m'encanta Clint Eastwood, però m'encanta.
0: A mi també m'agrada molt, moltíssim. Qui ho hauria dit, com acabaria, escolta, veient les primeres pel·lis que feia d'Espagueti Western?
2: L'altre dia just vaig veure al canal aquest, al TCM, vaig tornar a veure El bueno, el feo y el malo.
0: Uala,
2: feia 30 anys que no l'havia tornat a veure, i la vaig veure sota un altre prisma. O sigui, la vaig veure com una crítica a la guerra civil d'ells.
0: Americana.
2: Sí, perquè tant els confederats com els unionistes s'estaven allà barallant entre ells, i enmig estaven aquests pocavergonyes que anaven a robar amb un i amb l'altre, però s'aprofitaven de les tonteries que feien els uns i els altres.
0: Yeah.
2: I em va agradar molt tornar-la a veure.
0: Bueno, mira, sí, de vegades recuperar velles glòries, no? Pot estar bé.
1: Jo vaig veure El justiciero una altra vegada i no em va acabar d'arribar, eh?
0: Quina és justiciero?
1: No va fer de justicier durant molt de temps.
0: De l'Elisbut, també.
1: L'Elisbut, sí.
2: Sí. Bueno, hi ha algunes d'ell que no...
1: Aquestes.
2: Per exemple, en la línia de fuego, ara ja parlant del fallit atemptat contra el president ara fa poc.
0: Yeah.
2: Hombre, en la línia de fuego, si és que era calcadita a la seva pel·lícula. Sí.
0: Molt bé.
2: Bueno, pues res.
0: Charito.
2: Escolteu, avui tinc nota, avui sí,
0: avui
2: eh?
0: Avui tens nota, sí, però...
2: Avui tinc nota perquè t'he fet un bonus track, també, eh?
0: També. Ves en compte amb els cargols.
2: Ja et diré com han anat els cargols.
0: Va, ja ens ho expliques la setmana vinent.
2: La propera setmana.
0: Sí, senyora, un petonàs molt fort.
1: Adéu, Charo, que vagi bé.
0: Agafa l'embrela. I molta aigua. Adéu.
2: Molt bé. Un petonàs molt gran.
1: Igualment.

0: Doncs, Moni, gairebé ja acomiadem el programa. Teníem algunes entrades d'agenda de Barcelona. Només farem la primera d'elles perquè, tenint en compte les temperatures d'aquests dies i que van en augment, si no ho diem ara, igual quan arribi la gent a l'exposició, ja no queda res.
1: Bueno, la del vi.
0: No, la del vi no. Les escultures fetes amb
1: mantega. Ah, sí, mantega.
0: Amb mantega.
1: Ara pensava que era la del vi, no, la del vi és l'altra, però la del vi no, la mantega.
0: La mantega.
1: Jo he flipat, amb aquesta.
0: Jo, total.
1: Sí, total. És molt bèstia,
0: Espavileu-vos si voleu veure-la, perquè...
1: Sí, perquè no arribaran a temps.
0: A la que se'ls espari l'aire condicionat de la sala d'exposicions, no queda ni una escultura, Explica'ns-ho, vinga, va.
1: Sí, Miquel, o Miquel, o com vulgui dir-se...
0: Miquel Adán,
1: Tolosa. Tolosa presenta a l'espai Rampa del Centre d'Art La Capella per què m'agrada viure aquí, o per què m'agrada viure aquí. No és una pregunta. Mm-hmm. Un conjunt d'escultures florals fetes de mantega que qüestionen quina influència exerceix el material en la representació. Aquesta exposició gratuïta es pot visitar fins al 5 de juliol. No hi són, és mentida. L'espai Rampa del Centre d'Art La Capella, carrer Hospital 56. Però d'on?
0: De Barcelona, al carrer Hospital 56.
1: Ah, al carrer Hospital, vale, ah, vale.
0: Ho acabes
1: ara,
0: de dir?
1: No, és que ara estava pensant en Vilafranca. Dic, Vilafranca no em sona a mi això.
0: No, que estem a Barna.
1: Estem a Barcelona.
0: Estem a Barcelona.
1: Doncs bé, no aneu el dia 5, aneu el primer dia i primera hora.
0: Correcte, i està prohibit menjar-se les escultures,
1: sí,
0: a part de tot,
1: eh?
0: I untar-les amb les torrades també està prohibit.
1: Està prohibidíssim.
0: Vull dir que vosaltres mateixos. Doncs, senyores, senyors, fins aquí hem arribat avui amb Le Weekend. Ha estat un plaer, com sempre, com tots els divendres, arribar a la sintonia de Ràdio Cubelles i fer-vos aquesta horeta de companyia. Us saluda la Mònica Montaner, la Corita.
1: Bé, adeu.
0: I qui us
1: fins
0: parla?
1: Fins la setmana vinent.
0: Josep Lluís Villanueva. Si voleu, ens veiem les cares. Aquesta tarda a les 6 a la biblioteca.
1: Jo sí.
0: Sí? Vindràs?
1: Sí, home,
0: vale.
1: Clar.
0: Parlarem de la literatura a la ràdio. Ja que hem parlat del senyor gran saxofonista,
1: sí.
0: Charito, del... ara no em surt, del Charlie Parker, personatge detectiu de les novel·les del Connolly, doncs marxarem amb una de les musiquetes d'aquest senyor. Concretament una que es diu The Bird. Amb ell li deien Bird, era el seu sobrenom. Charlie Parker, Bird, una de les peces que s'inclouen a la banda sonora de la pel·lícula del Clint Eastwood. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom.

un espai on la música house em connecta. Energia positiva i ritme blau. Això és bona ona. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

Bona nit, família. Això és Bona Ona. Primer de tot, gràcies de tot cor per la confiança dipositada en aquesta bogeria de programa. Em fa moltíssima il·lusió començar avui aquesta aventura amb tots vosaltres i poder connectar amb molta energia. I avui, en aquest primer programa, tenia molt clar que havíem de començar d'una manera molt especial. I mira, com que sóc solter i m'agradaria ser conegut ràpid aquí al poble, aquesta primera sessió va dedicada a totes les nostres Superwoman. Aquestes que ballen, a les que somriuen, les que aguanten el món cada dia. I les que avui mereixen desconnectar, pujar el volum i disfrutar de bona música. Així que ja ho sabeu, família. Apaguem preocupacions, pugem el volum, que això comença!

Mare meva, comença la bona música. Deixa't emportar. Puja!

sí que arriba un moment per totes vosaltres. Per la vostra llum. Pel vostre somriure. Així que deixeu-vos emportar i a brillar!

I fins aquí la sessió d'avui, família. Gràcies de tot cor per compartir aquesta primera nit de Bona Ona amb mi. Espero que durant aquesta hora hagueu desconnectat una mica, hagueu somrigut i, sobretot, hagueu sentit aquesta energia positiva que volem portar cada dissabte.

cuideu-vos molt, continueu ballant i continueu somrient. I sobretot, no perdeu mai la bona ona. Així que ja sabeu, jo sóc Junior Vera i ens retrobem dissabte vinent, de 10 a 11 de la nit, amb més música, més ritme i molta més energia positiva. Bona nit, família!

0: energia positiva. DJ Junior Vera, Vera, Vera, des de la ràdio que et fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i hem tingut ja la primera nit tropical de l'any, ja que hem tingut 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltarà els 27, s'ha semblant a la d'ahir, i amb una humitat moderada. Vent feble entrarà a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. Demà tindrem un temps més variable, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols prims a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit per sobre dels 20 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 26 i 27, baixant unes dècimes, però amb una humitat més alta i una mica de xafogor. Vent feble, en domini del xaloc, la major part del dia i fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts al matí, i a la tarda, i també es mantindran a la tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que es mantindrà de nit i tornarà a pujar de dia i estarà entre els 20 i 27 graus, amb una humitat força alta. Vent feble, amb marinades i situació marítima tranquil·la amb arrissada al matí i una mica de marejada a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
4: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i, per tant, el termini per celebrar-se també. En un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara, un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant, encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix, no? Els motius. Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
5: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans, residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
6: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors. El punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim, ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. Els castellers d'Alfoja es preparen per fer un pas més en els 7 pisos aquest 2026 i és que diumenge els monjos, la colla covellenca, podria intentar el seu primer 4 de 7 del 2026 en la diada organitzada pels Quarts Amunt. Recordem que els castellers d'Alfoja han assolit aquesta temporada 3 vegades, tant la Torre de 6 com el 3 de 7. En la seva història, però, només han aconseguit combinar aquests 2 castells una vegada també amb el 4 de 7 i el Pilar de 5. Va ser l'última actuació del 2025, que és fins ara el seu millor registre històric i que podrien repetir en algun moment durant aquesta temporada aquesta anomenada clàssica de 7. L'objectiu dels castellers covellencs és, per tant, consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb un 4 de 7, segurament aquest diumenge als monjos, tal com ja va revelar fa dies Àngel Moreno, cap de colla, després de la diada pròpia del 10 de maig.
7: I l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la plaça de Pau Casals dels Monjos, en la diada dels Quarts Amunt, són els Bous de la Bisbal, que fins ara han assolit la Torre de 6 com a castell més complicat. Els Minyons de l'Arbós, que també han descarregat la Torre de 6 com a sostre del que porten d'aquesta temporada. Després, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample, una colla que es podria considerar de 7, que ha descarregat ja aquesta temporada el 5 de 7 o el 3 i el 4 de 7 amb l'agulla. I finalment també seran els Xicuelos i Xicueles del Delta, que per ara han fet castells de 6 i el Pilar de 5 com a construcció més destacada. La diada s'emmarca en la iniciativa del programa de ràdio Quarts Amunt de recuperar places que havien acollit diades castelleres en el passat. El programa, a més a Ràdio L'Arbós i a Domenys Ràdio, ja va organitzar una primera diada el 29 de març a Sant Jaume dels Domenys, que va comptar en aquella ocasió amb els castellers de Vilafranca, els Nens del Vendrell i els castellers de Terrassa. Nosaltres aquest diumenge estarem sobretot atents si els castellers del Foix fan un pas més en els 7 pisos i també sumen el 4 de 7 en la llista de castells de 7 d'aquesta temporada al costat de la Torre de 6 i el 3 de 7. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covelles.cat/pregó. Salomó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de les que han passat la validació dels pressupostos participatius. Cubella celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. El Cubermut se suma al segell Garraf Sona. La representació cubellenca comptava fins ara amb el Festival Cubelles Noir i la Festa de la Verema, que continuen un any més dins d'aquest conjunt d'esdeveniments agrupats per l'agència Node Garraf i que sumen 26 propostes diferents. Música, cinema, arts escèniques, creativitat, cultura popular, gastronomia, literatura i experiències a l'aire lliure ompliran un any més els carrers, les places, els teatres, els ports o espais singulars de la comarca en una nova edició del programa Garraf Sona, Terra de Festivals. El projecte impulsat pel Node Garraf el 2019 presenta aquest any una edició nova que amplia el nombre d'esdeveniments adherits fins a un total de 26 iniciatives culturals repartides pels municipis de tota la comarca. Entre les novetats, Cubelles ja ha portat, com dèiem, el Cubermut, la Fira de l'Aperitiu i el Vermut, que, malgrat que ha hagut de suspendre les últimes edicions, està previst que torni al Passeig Marítim aquesta pròxima tardor. Segons l'agència Node Garraf, el segell Garraf Sona s'ha consolidat al llarg dels anys com una eina de promoció conjunta i de cooperació territorial que contribueix a reforçar la identitat comarcal i a posicionar la comarca com una destinació activa, creativa i vinculada als festivals i als esdeveniments culturals. El programa agrupa festivals de disciplines de tota mena, des de grans esdeveniments internacionals fins a iniciatives de proximitat i propostes més emergents. Entre els festivals estratègics, segons Node Garraf, destaquen cites consolidades com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, el Festival Terramar CaixaBank, també de Sitges, el Finpetel, Tinglado, Temps de Viu, el Nova Reggae, de Vilanova i la Geltrú, el Monocicle i el Retorn dels Indians de Sant Pere de Ribes, la Dixieland de Canyelles o la Mostra d'Espectacles al carrer d'Olivella, a banda del Cubelles Noir o la Festa de la Verema de Cubelles, entre molts altres projectes que es poden consultar agrupats al portal agenda.garrafsona.cat. la tercera edició del grup de suport a persones cuidadores s'ha conclòs aquest dimecres passat. Concretament, aquest mes de maig ha estat impulsat pels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i gestionat per l'equip d'atenció a la dependència del Consell Comarcal del Garraf. En aquesta edició s'ha ofert un espai a un grup de persones dels municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella que cuiden a persones amb deteriorament cognitiu. L'objectiu del grup és proporcionar-los eines i estratègies de benestar emocional i compartir les seves inquietuds i experiències amb persones properes que viuen el mateix moment vital. El grup s'ha desenvolupat en 4 sessions dirigides per les seves tècniques referents i 2 terapeutes externs amb l'objectiu d'acompanyar les persones cuidadores en el seu procés vital, oferint-los eines i recursos pel seu benestar personal i alhora fomentant un espai comú d'autocura a través de l'art i la música. Durant la cloenda, aquest dimecres passat, el president del Consell Comarcal del Garraf, Luis Miguel García, juntament amb l'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la regidora de Gent Gran d'Olivella, Olga Martín, i la regidora de Gent Gran de Cubelles, Alexandra Corbillo, han acompanyat el grup i han expressat la importància, segons el Consell Comarcal, de cuidar a qui cuida i d'oferir aquestes eines de benestar emocional. La policia local ha detingut 2 menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrabada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrabada de la cadena d'or per part de 2 joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia interceptada els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava 3 peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres 2 continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els 2 patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres.
8: Últim cap de setmana de maig i pràcticament última setmana de competició regular. Després quedaran algunes fases d'ascens, com ja hem anat parlant, és el cas del femení del Club Patí Cubelles, que jugarà la fase d'ascens a la Nacional Catalana d'aquí un parell de caps de setmana. Aquest, però, com dèiem, últim cap de setmana de maig i última jornada lliga de la primera catalana masculina, on el Club Patí Cubelles es juga la permanència. Una permanència que està caríssima, amb 6 equips en 3 punts de diferència, els 3 que es jugaran aquest cap de setmana. Una decisió incomprensible de la federació fa que, justament aquesta jornada, amb tants equips involucrats, sobretot pel que fa a la part baixa de la classificació, fa que no hi hagi jornada unificada i, per tant, doncs, hi hauran partits durant tot el cap de setmana. De fet, el primer partit que, a més, el Cubelles estarà interessat, es jugarà divendres al vespre a Vilanova, entre el Vilanova i el Juneda. El Vilanova ara mateix està en posicions de descens, amb 36 punts, 3 menys que el Cubelles. Per tant, doncs, una derrota vilanovina deixaria doncs, més a prop de la permanència al Cubelles. En canvi, una victòria vilanovina faria que doncs, els de la capital empatessin amb un bon grapat d'equips que ara mateix tenen 39 punts. Això sí, encara els hi restaria el seu partit. També estarà pendent el Cubelles del partit entre el Riudebitlles i el Monjos, que serà el dissabte a les 12 del migdia. Un partit que, si bé en aquest cas és el que menys s'hi juguen, el Riudebitlles amb un empat ja pràcticament doncs, estaria salvat i els Monjos no s'hi juguen res. Els partits més importants pel que fa als interessos del Cubelles seran el diumenge. Diumenge a 2:15 del migdia, el Sant Just Igualada. 2 equips que estan en plena lluita per sortir d'aquestes posicions de descens. De fet, l'Igualada és l'equip que tanca les posicions de descens amb 37, però el Sant Just és just l'equip l'equip que està per sobre amb 38. Un empat entre aquests dos equips salvaria el Cubelles i ja no caldria, doncs, estar pendents del resultat. En canvi, una victòria de qualsevol dels dos equips, doncs, faria que aquests equips superessin el Cubelles i, per tant, doncs, baixessin a la classificació. En canvi, l'equip que perdi, tant el Sant Just com l'Igualada, pràcticament quedaran, doncs, en posicions de descens. El Cubelles també jugarà diumenge al migdia, ho farà a 3:15, rebent el Capellades, un Capellades que juga ara mateix mantenir la segona posició i, per tant, doncs, tenir aquesta fase d'ascens amb aquest privilegi de jugar contra el tercer del grup A. En tot cas, haurà de guanyar el seu partit o, com a mínim, empatar-lo i defensar-se del setmanat, que és el tercer classificat. I l'altre partit que estarà pendent al Cubella serà el diumenge a la tarda, 6:45 de la tarda, entre el Vilaseca i el Calafell. Un Vilaseca que té un punt menys que el Cubelles, un Calafell que no s'hi juga res, però que la setmana passada ja va guanyar el Cubelles i el va, doncs, complicar en aquesta última jornada. I, per tant, doncs, depèn del que hagi passat diumenge al matí, el Cubelles haurà d'estar pendent, doncs, d'aquest partit del Vilaseca, que per anar bé no hauria de guanyar i, per tant, es quedaria per sota els cubellencs. En tot cas, una última jornada on el Cubelles, evidentment, depèn d'ell mateix. Si el Cubelles guanya, estarà salvat, i fins i tot si el Cubelles empata també estaria salvat. Una derrota cubellenca, doncs, faria que hagués estat pendent de tots aquests partits, com dèiem, una última jornada en moltes combinacions i on el Cubelles sí o sí necessita la victòria per una temporada més mantenir-se en aquesta primera catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
11: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
8: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Samantha?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

0: és el Mediterrani.
1: Oh, yeah, tot el que puc fer.

D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!